0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música. Ah!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: cheer.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: Hola, ja sóc a casa.
1: Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Què em dius ara?
3: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac. Ràcens 5.
3: Torna'l.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Avui és dia important, avui és dia gros. Avui és l'últim dia del Matina d'estiu. I hem dit, doncs, home, comencem amb una gran novetat. Apunta aquest nom, Adela Ain't In L.A. per començar, com et dic, l'últim programa d'aquesta temporada estiuenca del Matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Molt bon dia a tota aquella gent que estigui ja connectadíssima al peu del canó a les 7 del matí. Aquella gent que ja diu, sí, sí, jo ja estic treballant des de la setmana passada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O aquells que simplement esteu de vacances i us lleveu ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, com deia Pep Guardiola, eh? En fi, sigui com sigui, bon dia. Avui tenim un programa molt intens, un programa carregadet. Per què, et preguntaràs? Doncs per moltes coses. Per començar, perquè regalem entrades per l'Aquàrium de Barcelona. I diràs, ostres, molt bé, però és que no només regalem entrades per l'Aquàrium de Barcelona, també regalem entrades per Marineland. Oh, oh, oh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I a més, amb un programa especial, que... Diguem que el programa especial d'avui va entorn a la cançó de l'estiu de la temporada. La pregunta és evident. L'últim dia de programa d'estiu sempre us preguntem el mateix. Quina és per tu la cançó de l'estiu 2026? A nivell internacional o a nivell català, com tu vulguis.
2: 608-71-7141.
0: Vindrà l'Arnau Mulet. Parlarem també, farem una secció especial sobre la cançó de l'estiu. Connectarem amb l'Ernest Codina. I amb tot el seu equip, connectarem amb l'Ernest, amb l'Alan, amb el Cazorla, amb en Sergi Ferrer, amb la Mar Puga, que estan tots plegats, segurament d'aquí una estona encara dormint, però d'aquí una estona esmorzant. I parlarem, doncs, de què estan preparant, perquè estan tots junts, a més, estan en un stage, a un càmping, preparant totes les grans novetats de la nova temporada, que recordo, si és que no ho he fet ja 25 vegades, que comença el proper dilluns. Tot això i molt més en els propers minuts, així que jo de tu no desconnectaria i, com et dic, si vols, ja em pots començar a explicar quina és per tu la cançó de l'estiu.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Comencem amb el

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so.

0: James Warren, Fever Dream, i això ha estat la meva relació amb Torna Mulet, un somni efímer.
1: Uau.
0: Uau, t'ha agradat, eh?
1: Saps que jo pensava que aquesta cançó parlava de quan tens molta febre, saps que comences a al·lucinar. Vols dir que no parla d'això?
0: Jo què sé.
1: No creus que jo sóc una al·lucinació teva i realment no existeixo?
0: Ah! Doncs quina merda d'al·lucinació!
1: Ara la gent està dient amb qui parla. Està parlant sol.
0: Això és amb el que em trobo cada matí. Són les... És un quart de vuit. I ja m'ha estat aquí...
1: Un moment, bon dia, primer de tot.
0: Bon
1: i segon,
0: dia,
1: has vist l'eclipsi de lluna o no?
0: Què?
1: Ho sabies, que hi havia un eclipsi? És que clar, és que el sol, tothom sí, l'eclipsi de sol, no sé què. Avui hi havia un eclipsi de lluna que jo he flipat.
0: Ah, sí?
1: He flipat, de veritat.
0: Què vol dir un eclipsi de lluna?
2: Què?
1: No sé exactament el terme científic.
0: Però clar, si el sol no és protagonista, amb què es tapa la lluna? És amb la Terra?
1: No, crec que sí.
0: Amb
1: que
0: la Terra.
1: Alguna vaina d'aquestes. Sí, que la Terra passa com per... Bueno, és igual.
0: Que guapo, tio!
1: El cas és que era un eclipsi brutal.
0: Sí, eh?
1: De veritat, se n'ha parlat poc, trobo.
0: Ja, doncs mira, a la segona hora vindrà l'Abel Caral i li preguntaré.
1: Home,
0: avui no és la Mònica Usar, que presentaran temporada a no sé on, ja no sé què em va dir ahir.
1: No, no.
0: I avui vindrà l'Abel Caral per parlar, evidentment, del temps.
1: D'una
0: però...
1: altra ràdio, que tampoc sabem res de l'altra ràdio que ella, no?
0: A qui li importa l'altra ràdio?
1: Home,
0: per favor. En fi, família, que avui és un dia gros, avui és un dia important. Arnau Mulet, estaràs pràcticament tota l'estona amb mi, perquè hauràs de fer moltes coses, faràs una secció de la cançó de l'estiu, m'ajudaràs al final a repartir el premi de l'Aquarium.
1: Em faràs baixar per cafès, també.
0: Correcte, també farem el concurset del Marineland, l'hem de fer, saps?
1: Ah, sí?
0: Sí, l'hem de fer.
1: No vas dir que no, ahir.
0: No, al final sí, l'hem de fer, l'hem de fer. Sí, que haureu de trucar al 902-477-55, vale?
1: Mira, és que estiu... Està bé, que m'ho diguis en antena.
0: Està bé, mira, bueno, en fi.
1: Bé, sempre Ràdio Verité.
0: La veritat, sempre per davant. Va, i l'altra cosa, avui, dia important, parlarem amb l'Ernest Codina, no sé si voldrà ser-hi.
1: Oh, sí.
0: Sí, connectarem amb ells, que estan en un càmping de Tarragona, tot l'equip preparant, en un stage, tot el que serà.
1: Mira, et diré més, ho gravarem en vídeo, perquè la gent ho pugui veure a les xarxes socials.
0: Oh, que bé!
1: Clar que sí.
0: Els contactarem amb ells quan estiguin esmorzant, em va dir ahir.
1: Molt bé.
0: Tots junts allà, no sé, li preguntarem què esmorza l'Ernest Codina i tota la
1: truca. Jo tinc o sigui, la certesa de que serà de forquilla.
0: Sí. L'Ernest Codina té una pinta d'esmorzar una galta de porc.
1: No, és que, perdona, a Osona, si et demanes un croissant, et fan fora.
0: Clar, vull dir,
1: és així, és així.
0: Per cert, va, no ens enrotllem massa, que avui regalem entradetes per l'Aquàrium de Barcelona, d'acord? M'has d'enviar un missatge.
3: 608-71-714.
0: Per anar a l'Aquàrium, simplement m'has de dir quina és per tu la cançó de l'estiu. I ens diuen per aquí, per exemple, bon dia, Héctor, per mi la cançó de l'estiu ha sigut Papi, posa del disc.
4: Julieta,
0: olé!
4: Que t'han mullat la samarreta, posa-se una samarreta estoneta.
0: Ah, mira, és que no ho havia ni llegit. Julieta, em diu, per mi la cançó de l'estiu és Papi, posa del disc, d'en Dausà, i afegeix... Li podeu preguntar a la Mònica si aquest matí la lluna es veia diferent per algun efecte?
1: Home, no, hi havia un eclipsi de lluna, és que no s'ha explicat, és que jo no ho entenc.
0: És que el sol, tot és el sol.
1: Ara, tot el sol, tot
0: i què?
1: La lluna què?
0: I la lluna què? Eh? Micromasclisme, això, amb la lluna.
1: Micro, sí.
0: En fi, per tu, no em diguis quina ha estat per tu la cançó de l'estiu, perquè m'has de fer una secció a la següent hora. Et dic quina ha estat per mi la meva. La meva, personalment, ha estat aquesta.
5: Sí. Amazing que te cagas energy.
0: Està guapa, eh?
2: Sí. M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Oh. Ah, sí. Another, mira, diu. I així podria estar-me els 2 minuts 47 segons que queden.
1: Sí, doncs millor que no.
0: En fi, quina tonteria de bon matí, tu. Quina tonteria. Doncs va, digue'm quina és la teva cançó de l'estiu.
6: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: En l'últim programa de matina d'estiu d'aquesta temporada, d'aquest mes d'agost, després de 5 setmanes compartint audiència amb tu, Arnau Mulet, i amb tota la gent que està a l'altra banda, recordo, va, Aquàrium de Barcelona, eh?
1: Sí.
0: Un pla refrescant per tota la família, per aprendre't i distreure't al mateix temps. Tenim front a front fauna marina molt variada, taurons, pingüins, tortugues, i on podràs veure i viure aventures immersives la mar de fresquetes, eh?
1: Jo tinc el VIP ja de l'Aquàrium,
0: sí, eh?
1: Sí.
0: I a més, no sé si ho saps, Arnau Mulet, hi ha coses molt xules com una cosa que es diu la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Per més informació, Arnau Mulet, ja ho hauries de saber. Sí. AquariumBCN.com o està connectadíssim a RAC 105.
1: Vale, puc fer un spoiler de l'Aquàrium?
0: anava a posar un temazo ara, però sí.
1: Però en res, és molt ràpid. Digues. Quan acabes el recorregut, arribes a un lloc on hi ha una peixera molt gran, val? I et donen una espècie de líquid que tu pots anar tirant allà. Hi ha unes carpes que venen a xarrupar aquest líquid. Allò és meravellós. O sigui, és una de les millors experiències de l'aquàrium. Arribeu al final i feu això.
0: De l'aquàrium no, de la teva vida.
1: Sí.
0: Sí. Eh? Va, ja està, el teu fill dient està bé i tu flipant-ho.
1: I allà, uah, mira, mira, que venen tots els peixos.
0: Les carpes, loco. Vinga, doncs anem a flipar un color. Ara amb aquesta cançó dels Black Eyed Peas i això que es diu The Time. Gràcies, Arnau.
1: Visca la lluna. Adéu.
0: Som-hi. Adéu.

0: no sé si hi ha algú que la pot considerar candidata, com a mínim, a cançó de l'estiu, però el que és claríssim és que ha sonat i de valent aquest mes d'agost. El Midnight Sun de Zara Larsson, qui ens havia de dir fa uns anys, que tornaria a primera línia a nivell mundial la sueca. Doncs ho ha fet, oi tant si ho ha fet, gràcies a la seva viralització de nou, les últimes temporades de Lash Life i el seu nou disc. Família, seguim endavant, creuem la barrera de 2:15 d'aquest matí i tornem a obrir el WhatsApp.
1: 608-71-714.
0: Avui que regalem entrades per Marineland, entre d'altres coses, i per l'Aquàrium de Barcelona. Hi ha gent que em diu, ostres, porto cada dijous o divendres intentant-lo de l'Aquàrium. Doncs vinga, avui última oportunitat del matí d'estiu per rebre aquestes 4 entrades. Simplement m'has de dir quina és per tu la cançó de l'estiu. I ens diuen, bon dia, Héctor. La cançó de l'estiu per mi és Fastuc.
2: No, el pistatxo es diu Fastuc.
0: Què?
2: Fastuc.
0: Com dius?
2: Fastuc.
0: Què? És xula, sí, sí.
2: Jo estava de Fastuc.
0: Que toqui, toqui.
2: Fastuc.
0: Ens diuen, em mola molt, que passeu un gran dia. Marisol, un petonarro, Marisol. Mira, més gent, també per aquí. Per mi la cançó de l'estiu ha sigut la del Fastuc, sí, sí. No, no ets l'única, Marisol. Aviam, què més tenim? Bon dia, família.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: Escolta, te vull dir que per mi la cançó que m'ha agradat més aquest estiu ha sigut la de Papi Posa'm el disc, en català i en anglès, o, bueno, el Jamaica en bam-bam,
0: ah,
3: vale?
0: Sí, també.
3: I bon dia. Jo sí que he vist l'eclipse i m'ha agradat molt, també.
0: Oh.
3: No ha sigut tan espectacular com el del sol, però sí que l'he vist, vale? Molt xulo.
0: Vinga.
3: Felicitats pel programa.
0: Merci, bonica. Alguna cosa em diu que aquesta cançó sonarà força al llarg del dia d'avui amb el tema de la cançó de l'estiu, eh? Veurem, veurem, veurem. Jo me les vaig apuntant, eh? Cadascuna de les vostres peticions, o en aquest cas, les cançons que considereu cançó de l'estiu, me les vaig apuntant totes i al final del programa veurem quina és per l'audiència de RAC 105 la cançó de l'estiu 2026. Ens diuen també aquesta, eh? Molta gent. Hola.
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: Mira, estic ja de camí a la feina, porto ja 3 setmanes... intentant aconseguir unes entrades per l'Aquàrio, per els meus nens i per mi la canció de l'estiu que porta un bon rollito és Jamaican, Bam Bam. Bueno, mola un muntó, em porta aquí un rollito molt guai.
0: Sí.
4: Bueno, espero que tinguem sort i bueno, ens veiem al ritme de la nit.
0: Ara! Hi ha gent que em diu, i ara per on et segueixo? Li dic, si jo porto aquí anys a RAC 105, simplement que estic per les nits al cap de setmana. En fi, al ritme de la nit. Doncs bé, avui últim dia de programa. Tito-ta! Home, pel que queda la deixo sencera, què et sembla?

0: 7-1-7-1-4-1.
1: I parlant de bam-bams, doncs ara jo ara et proposo una cançó que es diu exactament igual. Camila Cabello feia aquesta cançó amb Ed Sheeran ja fa uns 4 anyets, va ser un èxit absolut i el recuperem en aquest matí de divendres aquí al Matina d'Estiu. Es diu bam-bam, bon dia Catalunya, va! Said you hated

0: la veu de Justin Bieber abans que es tornés un malote i ara que tornés doncs, als seus orígens una mica, no? Això es diu sorry, jo mira, aprofito i us demano disculpes prèviament ja perquè us aviso que el ritme que arriben els àudios no els podré posar tots. Avui que regalem entrades per l'Aquarium. T'aviso, eh? Si tu m'envies l'àudio, malgrat o l'àudio o el missatge sobre quina és la cançó de l'estiu per tu, tot i que no em doni temps a posar-ho, entres en el sorteig per aquestes quatre entrades de l'Aquarium que regalarem al final del programa, poc abans de les 11, d'acord? Vinga, anem a repassar algun d'ells, per exemple, aquest d'aquí. Bon dia!
1: Ei, per mi la millor cançó d'aquest estiu per mi ha estat Diumenge sense drames, dels Catarres, sense dubte.
0: És molt xula, sí, sí. Una forta candidata, eh?
2: Sí.
0: Hola, bon dia! Aviam què tenim per aquí.
3: Hola, bon dia, Héctor. Mira, soc candidat de Castellbell i el Vilar i per mi la cançó d'aquest estiu és Julieta.
0: Ole!
3: Que t'has mullat la samarreta, ficat a sol una estreta. Fa molt, molt bon rotllo. Vinga, va, ens veiem al ritme de la nit.
0: Vinga!
4: Ho fas molt bé!
0: Hola, bon dia!
5: Sí, la cançó de l'estiu és Tot el que ens queda, perquè ens diu que hem de disfrutar.
0: Molt bé, home! Ens queda la vida sencera. Home, no és d'aquest any la cançó, però la pregunta és quina és per tu la cançó d'aquest estiu. I si aquest estiu per tu és Tot el que ens queda, doncs me l'apunto, per suposat. Una abraçada pels germans Serra Solses. Bon dia, Héctor. Bon diumenge a tothom. La meva cançó de l'estiu és Jamaican Bam Bam i Fastuc.
6: No, home! El pitatxo es diu Fastuc.
0: Aviam si hi ha sort per les entrades, ens diuen. Feliç divendres. Oh, i tant.
7: Hola, sóc en Pol de Vic.
0: Hola.
7: Avui és el meu aniversari.
0: Oh, mira!
7: M'encantaria que em toquessin aquestes entrades. I també, la meva cançó preferida
0: sí.
7: És... La Marina està morena.
0: Home!
7: Marina
0: està morena. Ole!
7: Gràcies.
0: A tu, bonic. Ei, felicitats, eh? Felicitats. Que passis un gran dia, maco. Aviam si hi ha sort per aquestes entrades. Poc abans de les 12, va. Una més d'aquesta tongada. 608-717-141. Hola.
8: Hola, per mi la cançó de l'estiu és Yo no sé ballar, de la Naina i la Fumiga.
0: Boníssima!
8: Que els van veure en concerts a Port Blau. Aquest juliol.
0: Que guai.
8: Un petó, adéu.
0: Un petó, adéu-siau. La Fúmiga que marxa aquest any, es retiren, com aquell qui diu. I en canvi arriben joves talents també del País Valencià, com Naina, fent aquesta cançó plegats, No sé ballar, que em representa a mi i segurament a bona part de l'audiència que estigui a l'altra banda, eh? D'aquella gent que li posa morro, li posa alegria. Sigui com sigui, va, digue'm quina és per tu la cançó de l'estiu.
9: 608-717-141.
0: Aquest any, no sé, l'any passat vau escollir tots i totes

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Teddy Swims, així sona la més nova, es diu Mr. Know-It-All. Per seguir avançant, camí de les 8 d'aquest matí, no, home, no sé si és la cançó de l'estiu, almenys no té segurament aquell ingredient no tan alegre, tan festiu de la cançó de l'estiu, però home, ha sonat i de valent també aquest darrer mes d'agost. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Aviam què ens dieu, quina és per tu la cançó de l'estiu? En joc recordo aquestes entrades per l'Aquarium. Hola, bon dia!
1: Hola, sóc l'Alai de Vic.
0: Hola!
1: I m'agradaria molt que em toquessin aquestes entrades. I la meva cançó preferida és Que no s'acabi l'estiu.
0: Vinga!
1: Gràcies!
0: A tu, bonica! Aquestes d'aquelles cançons, que ja té uns anyets, però és que cada estiu, i més per aquestes dates, és imprescindible, que no s'acabi. Va, què més ens dieu? Bon dia!
2: Felicitats pel programa, us trobarem molt a faltar, però dir-vos que m'heu fet molta companyia aquest estiu, que sóc conductora d'autobús i m'ha anat molt bé la vostra companyia.
0: Que guai, com
2: m'alegro. Jo agoto la cançó de l'estiu, Papa posa del disc, que m'agrada molt.
0: Boníssima! Adéu-siau! De moment va primera, eh? Haig de dir que de moment liderant.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: A veure, a mi les dues així que m'agraden molt, no sé decidir-ne, són el Diumenge sense drama, les Catarres.
0: Boníssima.
3: Que m'ha molt bon rotllo.
0: Sí.
3: I era això dels tiets. Ah, mira. També et recordo doncs, que és important, són unes coses petites.
0: Totalment.
3: Per cert, ara que tens aquesta del Bam Bam de Camila Cabello.
0: Ah, sí?
3: No sé si sóc l'única a Catalunya que quan sento aquesta cançó penso en l'actuació de la Mariona Escoda, Eufòria.
0: Ah, mira,
3: no sé.
0: Pot ser.
3: Fantàstic.
0: Pot ser. Fantàstic.
3: Vinga, felicitats pel problema.
0: A tu. Tot i que els anys ens... Mira, la primera que apunta el duet mataroní, els tiets, amb això que es diu, era això. Canvi de les 8, va. Canvi de registre. Bruno Mars, envia'm el teu missatge, com sempre.
4: 608-71-7141.
0: Aquest número que el tindries que tenir guardat ja amb la doble A, perquè et surti al principi. A-R-A-C-105. Bruno.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.
3: Ja

0: El bon rotllo que transmet aquesta cançó és increïble. I per això, sí, amics. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: És una de les que més esteu anomenant avui, que estem preguntant-vos quina és la cançó de l'estiu del 2026 a través de RAC 105.
2: 608-71-7141.
0: Però primer de tot, deixa'm que us saludi. Si t'acabes de connectar, comencem nova hora, 8 del matí a RAC 105, al matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet amb vosaltres per última vegada. Fins al punt de les 11 per aixecar una mica el personal, aquells que treballeu.
3: Hello.
0: Hola, bon dia.
4: Bon moment.
0: Hola, hola, hola.
3: Bon dia.
0: Alegria, il·lusió. I amb un programa molt intens. Estem regalant entrades per l'Aquàrium de Barcelona i a les 10:30, 10:45, segurament també regalarem entrades... No, segurament no, ja t'ho dic. Regalarem entrades també per Marineland, d'acord? Però això serà més endavant. També connectarem en aquesta hora amb l'Abel Caral perquè ens parli de l'estat del temps i d'aquest eclipsi solar que tots m'esteu parlant que heu vist... Eclipsi solar no, eclipsi de lluna. Veurem què ens explica l'Abel Caral sobre això d'aquí una estoneta. Però va, anem a obrir el WhatsApp, que tenim molts missatges. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola.
5: Mira, jo sóc la Bet, de Berga.
0: Sí.
5: I crec que una de les cançons més guais d'aquesta temporada és Energia, de Doctor Prats. Va, que vagi molt bé.
0: Adéu.
5: Que veu de passar bon estiu.
0: Igualment. Mira, la primera que diu Energia. I alguna cosa em diu que no serà l'última, eh?
6: Hola, bon dia. Pues mira, per mi, la cançó de l'estiu, sense dubte, eh? No sé si ara és el Pistatxo o és el Festuc, o és el... No sé el que és, però sí, sí, la del Pistatxo, que
0: aquesta.
6: És perfecta. Vinga, bon dia.
0: Apa! Què? Festuc. No ets l'únic, eh? Em diu, bon dia, Héctor, la cançó de l'estiu per mi no és Pistatxo, es diu Festuc. Just a pap de Festuc. Una cançó de bon rotllo, ens diuen, genial, petons, petons per tu. Sí, sí, ho ha petat molt, Marcos, la veritat que sí.
7: Sí, sí, sí.
0: Moltíssim, tu. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Hola.
8: Nosaltres estem dividits.
0: Vaja.
8: Per mi la cançó de l'estiu és Jamaica Bam. Per la Mia, que és la meva filla, és Julieta. I en canvi, pel meu home, és una que es diu Te Conocí.
0: Ving.
8: O sigui que no ens hem posat pas d'acord.
0: Vaja.
8: A veure si ens toquen les entrades. Molt bon dia.
0: Bon dia.
9: Bon dia, Héctor.
0: Hola.
9: I bon divendres. Per
0: igualment.
9: Mi la cançó de l'estiu és, sens dubte, Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà.
0: Sí, 608-7741. Bon dia, Héctor. Em dic Manuel. Hola, Manuel. Per mi la cançó de l'estiu és Qualsevol de Soc un Bohemio. Mira! Bon dia, qualsevol de gust. Gran fitxatge, eh? Gran aparició d'aquest artista, Soc un Bohemio, que presenta disc al febrer, si no m'equivoco, a la Sala Apolo, i que ha arribat amb molta força amb aquesta cançó, que té tots els ingredients principals d'una cançó de l'estiu com Déu mana, eh? Un dia qualsevol d'agost. Avui no és un dia qualsevol d'agost, és l'últim dia del matina d'estiu. La bona notícia, però, és que aquest dilluns tindrem ja l'Ernest Codina i a tot el seu equip, l'Alan Lillo, la Mar Puga, el Cazorla, el Sergi Ferrer, per conduir una nova temporada espectacular carregada de sorpreses. Parlarem amb ells mentre esmorzin. Això és, em va dir ahir l'Ernest Codina que seria cap a 9:45, una cosa així. Sigui com sigui, avui que és divendres, aprofito ja per canviar una mica de registre i recordar que aquesta nit, cita obligada pels amants del so canyero i el so dance, Kate Ryan, Desenchanté. Bon dia! Mm.

0: Rita Música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
4: 19 de setembre de 1963.
3: I el número de la sort, el
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Posa't la crema.
6: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
5: El ritme del matí a l'estiu.
6: Aprieta bien el tubo, que sale una fresita.
7: Amb Héctor Huguet.
8: Et falta un bull.

0: A mi aquesta cançó fa un parell d'anys em va agafar fort, eh? Em va agafar fort, sí. Marc Amborg, quin tros de descobriment amb el Belong Together. Ting, tong, tong. I seguim avançant i parlarem d'aquí una estona, res, d'aquí uns minuts, sobre aquest eclipsi lunar o alguna cosa així que jo no m'he assabentat i no tinc absolutament ni idea, però m'heu dit l'Arnau Mulet i alguns de vosaltres m'heu dit la lluna, no sé què li passava aquest matí. Doncs vinga, l'Abel Carala ens ho explica de seguida i fem un repàs també de quin temps ens espera aquest cap de setmana. Abans, regalem, recordo, entrades per l'Aquarium. M'has de dir quina és la teva cançó de l'estiu del 2026. Hola!
1: Bon dia, Héctor Bet.
0: Hola!
1: A partir de bé, ja ens veiem al ritme de la nit, els caps de setmana.
0: Sí?
1: Ens escoltem, vaja.
0: I tant.
1: Per mi, el tema de la cançó de l'estiu, jo crec que és la cançó de la Shakira del Mundial.
0: Sí?
1: Poder ha sigut molt repetitiva, l'hem escoltat moltíssim, però...
2: Sí.
1: A mi m'ha agradat molt. Bueno, va, bon
0: apa.
1: Divendres, aviam si podem entrar al sorteig.
0: I tant, apuntada. Doncs mira, la primera persona que em diu dai, eh? Jo estava dient, hosti... Ja portem una hora i vint de programa i ningú m'ha dit el dai. Doncs vinga, apuntada queda. La que sí que m'esteu dient i molt és aquesta, eh?
3: Bon dia, gent.
0: Iepa.
3: Per mi, la millor cançó de l'estiu d'aquest any ha sigut, amb diferència, la de Fas tu, qui tu, qui tu, qui. Fas tu, qui tu, qui tu, qui. Fas tu, qui tu, qui tu, qui. Aquesta és tremenda, tu. M'ha tornat a enganxar la música catalana.
0: Home, mira. Fas tu, qui tu, qui tu, qui. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
4: Estic esperant el bus per anar a la feina i per mi la cançó de l'estiu, la que em fa moure els pauets, són Fastuc.
0: Fastuc, Fastuc, Fastuc.
4: Mentre segueixo esperant, també una que és molt xula és la de la última dels amics de la Sars, de Segurament t'estimo.
0: La primera que diu els amics de la Sars, eh? Molt bona.
5: Bon dia, mineros.
0: Hola.
5: Bueno, avui he anat cap a la feina, però és el penúltim dia. El dilluns és l'últim dia que vaig a treballar. Per...
0: Tens vacances o no?
5: Perquè em jubilo.
0: Home! Et jubiles!
5: Treballant, però ja està bé. Per mi la cançó d'aquest estiu és la de Diumenge sense drama. D'acord? Moltes gràcies per tot.
0: A tu! I feliç jubilació, home! Maravilloso, eh?
6: Maravilloso, espectacular!
0: Apa, més que merescut, sigues molt feliç, rei, hola!
7: Bon dia.
0: Hola.
7: Jo l'altre dia em vaig estar fixant en la lletra d'una cançó.
0: Sí.
7: I me'n vaig adonar que m'agrada molt, perquè em fa pensar molt en els amics i està... L'escolto i dic, guai, és que... Això és el que sento jo pels meus amics, saps? I és la de Tyers, la de Era això. Això és el que sento cada estiu,
0: que
7: cada
0: guai.
7: Setembre, quan venen les festes d'altura, quan ens reunim amb els amics, que és la meva cançó.
0: Que guai. Sí que és veritat, que la lletra és molt xula i parla doncs, de la importància de les petites coses que sovint hem de recordar. I dius de les festes d'altura, doncs no sé si vas participar el dia que van fer el programa de la millor festa major, però va guanyar les festes d'altura d'Olot. Estava allà empatada amb la de les Santes de Mataró, finalment va guanyar les festes d'altura. Doncs va, 608-7171-41.
8: 608-7171-41.
0: Explica'm quina és per tu la cançó de l'estiu del 2026. En joc aquestes quatre entradetes per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Jo et deixo amb una novetat. Nou fitxatge de RAC 105, un grup femení que ho està patant. Es diu Cat Sai i aquesta, Animal.

0: un altre dels artistes catalans que ha arribat recentment, podríem dir, a les nostres vides. I estem encantadíssims que així sigui. De fet, l'artista revelació de l'any, segons els Premis RAC 105, Max Navarro. Primer va ser l'Estrelles i després aquest Inigualable. Inigualables, totes les cançons que ens esteu dient avui, el 608-7171. Estem repassant quina és avui, que és l'últim dia del Matina d'Estiu. La cançó de l'estiu del 2026, va.
1: 608-7171.
0: I en joc les entrades per l'Aquarium. Bon dia, Héctor. Em sap greu no poder fer àudio perquè estic a la feina. Cap problema, home. Però jo voto per la cançó de Papi, posa-la al disc. Ole! De Joan Dausà, vaig estar a l'estrena de la gira a Girona. Sí, a Fontejau va ser, no? Sí, sí. I va ser espectacular. Voldria entrar en el sorteig de l'Aquarium. Apuntada queda sola.
2: Gràcies, Héctor.
0: Què pal? Què tal?
2: Soy Alfonso, el camionero de Sant Esteve Servires.
0: ¿Qué
2: te pensabas? ¿Qué tal? Que tu último día matinero no te iba a mandar el mensajito. Pues aquí lo tienes.
0: Venga.
2: Primero agradecerte, tío. Todas las mañanas del mes de agosto que he trabajado me las has hecho más amenas y divertidas.
0: Gracias a ti.
2: Eres un máquina. Y que voy a intentar no esperar hasta el agosto del año que viene para seguirte.
0: Así me
2: intentaré ver, escuchar, perdona, el ritmo de la noche.
0: Venga.
2: Y sí, seguir escribiéndote de vez en cuando. Un abrazo. Y el tema del verano, por lo que yo puedo escuchar en agosto, es de un tío de la casa. Y es el temazo del Enric Font.
0: ¡Ah, oh, mira!
2: Un abrazo, cuídate y nos seguimos. Hasta luego.
0: ¡Oh, tan! Enric, si ens estàs escoltant, doncs mira, apuntada queda per l'Alfonso, és la cançó de l'estiu. La veritat que és increïble, eh? Aquesta versió del tema del T-Cors, del Breathless. I un Enric Font, que aprofito per recordar que igual que el Matina Codina comença el 31, el Ja Tardes també comença el 31 d'agost, el proper dilluns. Hola, bon dia. Hola, hola.
3: Bon dia, matineros.
0: Què tal?
3: Doncs mira, jo sí que he pogut veure l'eclipsi, perquè jo començo a treballar a les 6, i l'he pogut veure perfectament, i la veritat que era una cosa bastant bonica.
0: Que guai!
3: I per a mi la cançó de l'estiu és la del pastuqui-tuqui-tuqui, pastuqui-tuqui-tuqui... Hala, que tingueu bon matí!
0: Bon matí! Sí, hi ha hagut com un eclipsi lunar, diuen, eh? No he tingut el privilegi jo de veure'l, però... En breus vindrà l'Abel Caral per parlar una mica del temps d'aquest cap de setmana i també d'aquest eclipsi lunar que hi ha hagut a primera hora del matí. Bon dia!
4: Bon dia! Per a mi la cançó de l'estiu és... Superestrella!
0: Home! M'estava ja preocupant, eh?
5: Ai, madre!
0: La primera persona que em diu superestrella, oi tant! Va, una més. Hola.
6: Només vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Aquesta és la cançó de l'estiu, un tamasso. Patons.
0: Patons. Oh, i tant, també sou molts els que ens esteu dient Siderland, amb el tut-tut-turu i amb aquest ball tan i tan viral. Doncs ja saps, si t'acabes de connectar i vols entrar en el sorteig de l'Aquario...
1: 608-7171.
0: I anem a compensar tanta novetat i cançó de l'estiu amb un clàssic. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, som-hi!

0: una altra de les candidates.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Vinga, va, ara sí, arriba el moment de parlar amb l'Abel Caral. Què tal, Abel?
2: Bon tal? Dia. Com bon estem? Dia. Us pensava que us havíeu desempallegat de mi.
0: No, no, home, no. El ventilador, per cert, que no ho he dit, sí. El ventilador, gran cançó de Buos Mont DJ.
2: Que dona molt per tocar-se la panxa, l'antidador,
0: eh? Sí, és veritat, és veritat.
2: Ja ho farem un dia.
0: Abel, després et pregunto quina és la cançó de l'estiu, que vull saber quina és per tu la cançó de l'estiu, però abans anem a repassar una mica les temperatures. Què podem esperar del cap de setmana que arriba de seguida? I també, evidentment, parla'm una mica d'aquest eclipsi, que tothom està parlant d'un eclipsi que jo no he tingut el plaer de veure. No,
2: doncs mira, jo pels pèls, perquè hi havia força núvols, per on m'he mogut jo. Mira, d'entrada, aquest últim divendres i últim cap de setmana del mes d'agost, sense precipitacions.
0: Vale.
2: Que això és notícia, perquè ha anat plovent últimament, tot i que sobretot cada setmana passat i dilluns, ara fa uns dies que no tenim grans precipitacions, tot i que de nit ha plogut una mica pluja de fang.
0: Estic de la pluja de fang...
2: Com que has trobat la moto?
0: Que ja no puc... O sigui, cada dia, pluja de fang, el dia següent la netejo i el dia següent tornem amb la plugeta de fang.
2: Doncs avui els túnels de rentat poden fer l'agost, mai més ben dit, perquè ja no ha de ploure els propers dies i doncs serà, molta gent segurament anirà a netejar els cotxes d'aquesta pluja de fang que no s'ha de repetir. Avui tindrem un cel, tot i que hi ha núvols que l'emblanquinen una mica, doncs tindrem un cel més nítid, més to més blavós que no pas aquests últims dies que estava una mica enterbolit. Baixa la temperatura a l'interior, on ahir vam arribar encara 35, 36, 37 graus en algunes comarques pràcticament. Avui a l'interior, en general, de 26 a 30, 31. Notarem que baixa la temperatura. No pas a la costa central, costa de les comarques de Barcelona i el litoral tarragoní, aquí puja una mica la temperatura, farà una mica més de calor. Aquests graus que guanyem avui a aquests sectors de la costa els perdem demà. Demà baixen una mica els termòmetres en aquests trams de la costa i, en canvi, demà i diumenge tornem a sumar 2, 3, 4 graus per tenir una mica més de calor cap de setmana, sense parlar de temperatures disparades, però, en general, tant demà com diumenge, a l'interior, de 33 a 36 graus. Una mica de mestral avui, fins a primeres hores de la tarda, moderat, amb algun cop una mica fort, al camp de Tarragona, sobretot, també sectors de les Terres de l'Ebre i algunes àrees del sud de les comarques de Barcelona, de la plana de Lleida, aquest vent a la tarda anirà afluixant, i això, un cap de setmana, doncs, sense ventades, tot i que diumenge el vent del sud al nord del país es reforça una mica, i sense precipitacions, per acomiadar, com dèiem, acomiadem dilluns, però bé, que és l'últim cap de setmana del mes d'agost.
0: Perfecte, doncs últim cap de setmana sense masses pluges i amb relativa, podríem dir, normalitat, sí, més enllà d'una mica de vent. Parlem una mica d'aquest eclipsi lunar, sí. perquè clar, ja et dic, molta gent m'ha començat a parlar, ostres, que maco aquest matí, i jo dic, però què m'està dient la gent, que no entenc res. I ha vingut l'Arnau Mulet i m'ha dit, hi havia un eclipsi lunar.
2: Sí.
0: Li hem fet molt de cas a l'eclipsi solar i no se n'ha parlat massa de l'eclipsi lunar.
2: Exacte, hem passat, fixa't, hi ha dos eclipsis seguits, de l'eclipsi de sol del 12 d'agost a l'eclipsi de lluna, que no ha sigut total, però bé, aquí a Catalunya s'ha arribat a les 6 i 12 en concret, quan ja clarejava, s'ha arribat a tapar un 96,6%, un 96-97%, un eclipsi de lluna que es produeix, el de sol va ser en lluna nova, i és que la lluna es posava entre la Terra i el Sol, en aquest cas amb lluna plena, que és com són sempre els eclipsis de lluna, és la Terra que es posa entremig del Sol i la Lluna, i per tant veiem la Lluna eclipsada. Si estiguéssim a la Lluna, que no és el cas, bé, alguns una mica llunàtics sí que ho som, però si estiguéssim a la Lluna hauria tingut un eclipsi de Sol.
0: Perquè... Un eclipsi de Sol, clar, amb la Terra pel mig allà, no?
2: Tapant-nos el Sol des de la Lluna. Però com que estem a la Terra, de moment, doncs aquest tingut aquest eclipsi de Lluna, que en alguns casos, amb aquests núvols que han donat aquests plogims de fang que dèiem, doncs han tapat una mica l'eclipsi, però s'ha pogut veure. Això sí, començava a quarts de cinc, que hem hagut de matinar, i a primeres hores del dia, quan ja clarejava, ja anava baixant la lluna, i és quan hem tingut el moment màxim, i a més la lluna ha agafat un color vermellós, molt maco. Està bé, hem passat de l'eclipsi de sol a l'eclipsi de lluna, això no sempre ho podem dir.
0: No.
2: No ha sigut total, però pràcticament, perquè s'ha tapat molt.
0: Però maco, maco.
3: Ui, sí.
0: Sí.
2: Muy bonito.
0: Abel, digue'm. Pregunta obligada avui. Quina és per tu la cançó de l'estiu?
2: Mira, és una cançó que no és d'aquest estiu, és del 2024. És la cançó que es diu Ja dormiré, dels Figaflaua, de la Fúmiga i Figaflaua.
4: No em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe
0: l'estiu.
2: Perquè mira, com que veig jo que aquest estiu he hagut de matinar bastant i algunes nits ja he dormit poc, doncs ja dormiré.
0: Et representa, no?
2: Em representa, i a més és una cançó que s'ha sentit bastant a la ràdio aquest estiu, doncs escolta'm, doncs aquesta... que és molt animadeta.
0: Perfecte, doncs res, Abel Caral, que gràcies, perquè és l'últim dia que estic amb tu del matina d'estiu, simplement dir-te que moltes gràcies.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Que jo també m'ho he passat molt bé amb tu i que...
2: Ja repetirem, no?
0: I que ja ens anirem veient per aquí, per favor, a fer la panxeta i a fer el que calgui.
2: El que calgui. Torno després, no?
0: Sí, és veritat. Ah, no, oi, és veritat. No, encara... Jo t'estava ja acomiadant.
2: Som quarts de nou, encara tenim una connexió.
0: Doncs vinga, després ens tornes a explicar les temperatures. Fins ara,
2: Bel.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I avui que és divendres, entre d'altres coses, sempre presentem novetats. És el que es coneix com el New Music Friday. Doncs atenció, aquí arriba una de les primeres novetats pels que us agradava el Dràcula, dels Tame Impala. Haig de dir-vos que tenen nova cançó, una de

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
5: On sona el

0: és d'aquelles cançons que et carreguen les piles d'una manera tan bèstia.
1: Sí.
0: És positiva, és alegre, té un punt èpic, fins i tot, aquest M'acuerdo de ti, Daniel Moliner, que ens apropa a les 9 del matí. I avui que parlem de cançons de l'estiu, la majoria de vosaltres em diu cançons de l'estiu en català. Jo et proposo arribar a les 9 amb la que crec, considero que és una de les cançons de l'estiu en general. Shakira!
2: A la tovallola, al cotxe. L'estiu a RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
4: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
8: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
7: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
8: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Aquí una altra cançó que ha format part de la banda sonora estel·lar d'aquest estiu. Ho han aconseguit el Sutherland, que han donat amb la tecla amb aquest tut-tut-turu, i a més amb un ball molt icònic i molt reconeixible que s'ha ballat per tot Catalunya. Les 9 d'aquest matí. Estem de divendres, va! Alegria i il·lusió en l'última edició del Matina d'Estiu. La bona notícia és que aquest mateix dilluns, 31 d'agost, torna tot l'equip del Matina Codina, amb el qual, si tot va bé, ara parlaré en privat amb el Codina, aviam si està despert o no, però segons vaig parlar amb ell ahir, connectaríem sobre les 9, 3 quarts de 10, ja ho veurem, però intentarem connectar amb ell, amb tot el seu equip, que està a un estatge preparant totes les novetats del proper dilluns. Parlarem amb el Codina, amb la Marpuga, amb la Lalillo, amb el Sergi Ferrer. El Cazorla crec que està per aquí per la ràdio, m'han dit. Aviam si podem parlar amb ell en directe, cara a cara, Cazorla. I tot això en un dia en el qual estem repassant quina és la cançó de l'estiu del 2026.
1: 608-71-714.
0: I a més regalant entrades per l'Aquàrium de Barcelona per submergir-te en un món fascinant sense sortir de la ciutat, per descobrir taurons, pingüins, centenars d'espècies marines o passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium de Barcelona. M'has de dir simplement quina és per tu la cançó de l'estiu. Per exemple, ens diuen... Aviam... Pipipipipi. Doncs aquesta d'aquí, no? Suposo. Aviam, no funciona això ara. Aquí sí, perdona. Ara sí, era jo, culpa meva. Ai, per favor.
2: Les catarres. I
0: vinga, ara sí.
2: Bon dia. La millor cançó de l'estiu per mi, sóc en Josep.
0: Hola, Josep.
2: Per mi és Diumenge sense drama.
0: Ara.
2: Dels catarres. I l'altra és Jamaica amb Bambam.
0: Ah, mira. Molts m'heu dit, el Jamaica amb Bambam, la veritat, eh?
3: Sí.
0: M'heu dit més el Jamaica amb Bambam que el Dai Dai de la Shakira. Mira el que et dic. 608-7741, ens diuen per aquí. Bon dia, Héctor, sóc la Maria Eulàlia de Jorba. Per mi la cançó de l'estiu és El Ventilador. No treguis El Ventilador. Em diu, gràcies per acompanyar-nos aquest estiu. Gràcies a tu, Maria Eulàlia. Aviam, què més tenim? Mira, un altre text. Bon dia, Héctor. Tinc dues cançonetes al cap tot l'estiu. La primera és Papi, posa-la al disc. Sí. I l'altra és el Sutherland amb el tut-tut-turú, que transmeten molt bon rotllo. Una abraçada i bona tornada a la teva franja musical. Sí. Ara de nou, per les nits, amb el ritme de la nit. No puc fer àudio, em diu, cap mena de problema. Hola!
4: Hola, bon dia a tots.
0: Hola.
4: Bé, per mi la cançó de l'estiu és la del pistatxo.
0: Home!
4: Què? Com dius? Fes tuc!
0: Com dius?
4: Vinga, a veure si toquen les entrades.
0: Apa!
4: Adéu, bon dia a tots.
5: Molt difícil de poder només escollir una cançó, perquè és que n'hi ha tantes, entre els tiets, l'era això, el tu-tu-turu, el ventilador, Diumenge sense drames, per no parlar d'en Joan Dausà, evidentment. És impossible només quedar-te amb una, perquè depèn de l'estat com estiguis, però molt contenta de poder-ne triar tantes. I espero que en toquin les entrades. Gràcies.
0: Vinga, apuntada al sorteig. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal? Soc la Carmen de Montcada i Reixac. Per mi, la cançó de l'estiu, que m'agrada molt, la de Sutherland, la de tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Però, sens dubte, la cançó de l'estiu per mi ha sigut i és la del Papi posa l'altisc, del Joan Dausà. M'encanta. Per l'estiu m'encanta. Gràcies, que tingueu molt bon dia.
0: A tu, una més, va.
7: Bon dia, Héctor, sóc la Laura de Terrassa. Doncs a casa, en quant a cançons de l'estiu, tenim el cor dividit, perquè la meva filla és molt fan de Cat Sight i ara s'han posat allò a d'una guerra molt fort. Per tant, per ella aquesta seria la cançó de l'estiu.
0: Aprofito per dir, novetat de les darreres setmanes de RAC 105, aquest grup femení Cat Sight, amb això que es diu Animal.
7: I per nosaltres, Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc, que ens encanta. Ja que som de Terrassa i hem trucat altres vegades, ens podries posar alguna del Miqui Núñez? Que vagi molt bé i et trobarem a faltar els matins.
0: Oh. I jo a vosaltres, cracs! Doncs de moment podríem dir que aquesta i el Festuc estan allà empatadetes, eh? Em demanes una cançó de Miqui Núñez, ja que ets de Terrassa, doncs vinga, pels agarencs i per tota la gent que està a l'altra banda de RAC 105. La més nova de Miqui Núñez és això que es diu Un altre cop. Bon dia!

0: ritme del Matina d'Estiu.
1: Amb Héctor Huguet.
2: Envia el teu missatge al 608 71 71 41.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, taxi! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: d'aquell Whenever, Whatever de Shakira, de ja fa pràcticament dues dècades, no? Així, calculant. Doncs Caigo va fer això l'any passat a mi, va, Max, que es diu Whatever. Doncs va. Amics, amigues, per cert, aprofito per recordar-vos que la tornada a la rutina pot ser més positiva gràcies a Jardiland. Celebra els 12 dies per gaudir de la tornada amb una selecció de plantes per a tots els gustos i ofertes especials per a la cura dels teus animals de companyia. Descobreix el menú perfecte per la teva llar del 27 d'agost, és a dir, des d'ahir fins al 7 de setembre, val? No t'ho perdis. I nosaltres seguim repassant els vostres missatges, que són un fotimer.
1: 608-71-7141.
0: La pregunta és, quina és la cançó d'aquest estiu 2026? Molts m'esteu dient aquesta.
2: No, es pistachos, diu Fastuc.
3: Què?
0: La canció del verano és Fastuc, Fastuc, de Marcos Amcà.
3: Què?
0: Però, mira, aquesta no l'havia dit ningú encara, eh?
4: Bon dia, per a mi la cançó de l'estiu és La graciosa de Quevedo.
0: Home! Sí que és cert, eh? A les festes de RAC 105, a la gira 105, era posar-la i bueno. Molt xula, molt xula. Hola!
5: Bon dia! Doncs per mi la cançó de l'estiu és la de Joan Dausà. Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't al sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
6: Ho fas molt bé.
5: Vinga, que tingueu bon dia i bon cap de setmana.
0: Adéu-siau, merci!
7: Hola, Héctor, sóc la Mònica de Sant Climent.
0: Hola, bueno, Mònica.
7: Per mi la cançó de l'estiu, tant els catarres com el ventilador... Totes, per mi totes sí, sí, són sí. La cançó de l'estiu, amb Jamaica també. Abans era més fàcil, hi havia el Georgie Dan que traia una cançó d'estiu cada estiu i ja està. Però ara és molt difícil perquè hi ha moltes coses molt xules, molt... molt nostres.
0: Sí, jo tinc la teoria que abans hi havia cançons de l'estiu més internacionals i que ara, a nivell internacional, hi ha menys cosa. Aquest any mira el Jamaica, el Dai Dai, però en canvi, en clau catalana, fa com 4 anys o 5 que... La veritat que tenim molta sort. Hola!
7: I es fa molt difícil de triar.
0: Sí.
7: Però,
0: sí,
7: bueno, és sí. El que hi ha. Vinga, una abraçada. I has fet un excel·lent programa durant l'estiu. Felicitats. Fins l'any que ve, si Déu vol.
0: Si Déu vol. Moltes gràcies, bonica. Que si volies que et posés Georgie Dan, m'ho deies i no passa res, eh? No calia posar-ho d'exemple. Vinga, la barbacoa, tu, mare meva, quina cançonassa, tu. En fi, tenim per aquí a Madonna, eh? Que ja treia cançons quan Georgie Dan feia les cançons de l'estiu i ara, doncs, continua al peu del canó amb 68 anys, tu, fent això que es diu Dansteria i un nou disc estel·lar. Va, sona aquí, a RAC 105, go!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
4: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
5: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
4: Tota la informació a manresaturisme.cat.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
11: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Posa't la crema.
13: Tu me das crevita, yo te doy crevita.
12: El ritme del matí a l'estiu.
13: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
14: Amb Víctor Huguet.
15: Et falta un bull, eh?
16: Veus a la...

0: Hola, Héctor i companyia, bon dia. Doncs per mi la cançó de l'estiu és, sens dubte, Papi posa-la al disc, del Joan Dausà, perquè m'ha acompanyat en molts moments aquest estiu. He tingut la sort d'anar a tres dels concerts de la gira. M'han agradat moltíssim i ja et dic que ha sigut un estiu amb alts i baixos, i sempre escoltar-la doncs m'ha donat un plus d'energia, d'alegria, i m'ha fet venir un somriure a la boca.
1: Que bé.
0: Així que voto per ella.
1: Molt bé.
0: Bé, doncs quina llàstima que s'acabi el Matina d'Estiu. Bueno. Dilluns ens retrobarem amb l'Ernest i la colla.
1: Sí.
0: I bé, que acabis de passar un bon estiu tots, i felicitats pel programa i bon dia.
1: Moltes gràcies. Doncs sí, fa una mica de llastimeta, també et dic, agafaré amb ganes el fet de no llevar-me tan aviat, però haig de dir el mateix per part vostra, que m'ho he passat molt bé, que hem fet, jo crec, una... No sé, hi ha hagut molt bon rotllo sempre amb els àudios que m'envieu, i simplement tinc paraules d'agraïment. Bon dia, va, que tenim els missatges.
2: Per mi, la millor cançó de l'estiu ha sigut la de Vine'm a buscar, de l'Alfred García.
1: Ah,
2: m'encanta aquest noi.
1: Sí.
2: Moltes gràcies.
1: Mira, la primera persona que diu aquesta cançó amb una nova versió així més electrònica, segurament de l'Alfred García. Aviam, què més tenim per aquí? Hola, bon dia.
3: Bon dia, Héctor i matiners. Mira, estàvem comentant amb un company de feina que això de les cançons de l'estiu, cada cop, és que n'hi ha tantes que és molt difícil triar-ne una.
4: Sí.
3: D'aquestes que han anat dient els oients, doncs pensem que Festuc o la de Siderland són molt bones. Però, vaja, que qualsevol cançó que heu posat a la ràdio durant tot l'estiu és bona per una cançó de l'estiu. Vinga, que vagi bé. Adéu.
1: Adéu-siau. Doncs mira, menys mal, eh? Hem escollit bé. Vinga, 608-7741. Joc aquestes 4 entradetes per l'Aquàrium. M'has de dir quina és per tu la cançó de l'estiu. Ens diuen per aquí: molt bon dia, Héctor. Gràcies per aquests matins d'estiu amb tanta energia que transmets. Merci, bonic. La cançó de l'estiu per mi, mira, aquesta feia estona que ningú la deia: Els Amics de les Arts, Segurament t'estimo.
5: Segurament t'estimo.
1: Soc en Miguel Ángel del Coll. Diu: no participo al sorteig, ja que serem allunyats de Barcelona. Mira, està bé que participis sense voler les entrades. I m'ha passat una foto de l'eclipsi solar d'aquesta nit. Força millor la foto que ha fet el Miguel Ángel del Coll que la que ha fet el... Sí, t'ensenya el micròfon. Que la que ha fet tu.
6: Ei, què tal? Sí, és que el meu mòbil no ha acabat d'agafar. Em deies: què és, aquest o l'altre? No, és que l'altre era la farola, l'altre llum que es veia.
1: Clar, hi havia com dues rodonetes, no?, sí, il·luminades. Sí, sí.
6: S'ha fet el que s'ha pogut, escolta, no, era molt d'hora al matí.
1: Està molt bé. Va, que de seguida repassem les temperatures amb l'Abel Caral. Abans et proposo aquesta cançó de Miles Smith, molt elegant i molt alegre. Es diu Stargazing. Bon dia, família.

0: Feels Like Summer, cada cop malauradament menys, perquè ja per molta gent ja ha de tornar a la rutina, però també hi ha altra gent que marxa de vacances al setembre.
1: Sí, senyor,
0: eh?
1: I tant.
0: També ens en recordem de vosaltres i de l'Abel Caral. Bon dia, Abel.
1: Bon dia.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Última seccioneta, ara sí, perquè ara abans sí. M'acomiadava de tu i no, has tornat.
1: Ja es fotrà fora, ja.
0: Per parlar del temps d'aquest cap de setmana,
1: sí.
0: I també d'aquest eclipsi lunar, que fa una estona he dit que era solar, eclipsi lunar
1: lluna,
0: que hi ha hagut a primera hora del matí.
1: Sí, un cap de setmana que podrem dir que feels like summer, perquè tornen a pujar les temperatures.
0: Ah, molt bé.
1: Avui baixen a l'interior del país, no arribarem als 35, 36 o 37, com ahir, però bé, de fet els vam passar els 37 d'ahir. Avui a l'interior 26, 30, 32 a tot estirar, però en canvi en sectors de la costa central i al litoral sud una mica més de calor que ahir. Demà, en aquests trams de la costa, afluixa una mica la calor, però en canvi demà recuperem aquests graus més o menys entre demà i diumenge. Els graus que perdem avui els recuperem demà a l'interior del país. Serà cada setmana, últim de setembre, doncs d'estiu, però tampoc amb calor exagerada i sense precipitacions. Després d'aquests plogims de fang que han embrutat cotxes...
0: Sí, ja n'hi ha prou, eh?
1: Prou.
0: Estic fart, dels plogims aquests de fang. Tu, la moto nova de trinca, cada dia amb pluja de fang, la neteso i pluja de fang. Ja
1: doncs avui li pots passar el trapet perquè els pròxims dies no s'embrutarà. Tindrem un cel més clar, que aquests dies està enterbolit.
0: Perfecte.
1: De fet, hi ha alguns núvols, però allà no hi hagi núvols, un cel més blau que aquests últims dies.
0: Estupendo. Molt bé. A veure, Caral, m'has dit que la teva cançó de l'estiu, si no m'equivoco, era aquesta, no? Ole, ole, ole, ole, ole. Vinga, panxeta, que s'anima, ole. És que és increïble.
1: És que aquest tipus de cançó entra molt bé, la panxeta,
0: sí,
1: trobo,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
3: És el mejor, y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
1: És que és així, vull dir-ho així. És una cançó de fa un parell d'anys, però jo aquest estiu, per raons laborals, molts dies he dormit poc, doncs, com que la cançó diu ja dormiré, doncs ja dormiré, escolta'm.
0: Perfecte. Abel Caral, simplement, agraïment etern.
1: No, home, ara...
0: Aquests dies a l'estiu m'he passat genial amb tu.
1: Jo també, jo també.
0: Un molt bon servei.
1: I està bé que hem tingut un eclipsi de lluna l'últim dia, no?
0: Sí, hem tingut eclipsi solar, que tu allà estaves
1: allà
0: de vacances,
1: el
0: vas poder gaudir bé, i després, mira, almenys han tingut un eclipsi lunar, l'últim dia.
1: Sí, la lluna s'ha eclipsat. Tinc una amiga, la Gemma, que ens ha sentit des del cotxe i ha dit, ah, m'agrada molt la teva explicació exhaustiva de l'eclipsi, allò que he explicat, que si estiguéssim al sol seria... Si estiguéssim a la lluna, hauria sigut un eclipsi de sol. Però bé, en tot cas, això, doncs han tingut un eclipsi de sol i després un de lluna.
0: Doncs vinga.
1: Una bona manera d'acomiadar-nos.
0: Una salutació per la Gemma, que ens escolta des de l'altra banda, i moltes gràcies a Abel Caral, i fins l'any vinent, suposo, en el meu cas.
1: Espero que sí.
0: Amb l'equip del matí hi seràs? No,
1: alguns dies així puntuals, i quan la Mònica faci vacances o s'ha de fer algun dia de festa, i em tocaré una mica la panxa també.
0: Perfecte.
1: Que els agrada molt.
0: Doncs que vagi genial al setembre.
1: Molt bé, igualment. Fins ara.
4: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo. Experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i, a més, durant l'estiu, tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo. Obrim horitzons Andorra.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
7: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
8: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
9: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
8: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
9: Esclar, i que...
10: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
11: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
12: Un Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
13: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
14: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixes estar el Shazam.
15: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
16: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
17: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
15: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105.

0: No sabem si és fàcil o no enamorar-se d'una superestrella, no tinc aquest plaer. El Plex aquest sí que ho sap perquè està amb Aitana, que no es cansa de fer èxits un rere l'altre i la tindrem a Barcelona en breus. I parlant de superestrelles, m'agradaria connectar amb una persona molt important i una persona que troba molta gent a faltar. Ernest Codina, digue'm, sisplau, que ets a l'altra banda. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Catalunya.
2: Ara, què passa aquí? Ai.
0: Com estem? On pares?
1: Bé, molt bé. Estem a un càmping. Em sents bé o no?
0: Sí, et sento bé. Va amb delay, cap problema.
1: Hola.
0: Ai,
1: va. No, dic que estem a un càmping d'estais de pretemporada com els futbolistes, concentrats aquí per anar agafant el to. Saps què passa? Que si aterrem directament aquí als estudis de RAC 105, l'equip del programa, que ja sabeu que tenen un esperit infantil, doncs se'm deprimirien, llavors necessiten córrer per aquí, anar a la piscina, jugar a tenis, anar al miniparc i aquestes coses. Sí. No, estem bé, estem amb moltes ganes de matinar. Jo parlo per mi, perquè jo crec veig ara mateix cares de gent que està molt bé de vacances, tot i que ja estem, evidentment, engegant motors i amb moltes ganes d'acompanyar milers de persones cada dia al Matadero a partir de dilluns. Ja torna la normalitat, la rutina. Em consta que hi ha molta gent que troba a faltar el programa, tot i que tu, Héctor, deixa'm dir que has aguantat el pavelló i el llistó ben amunt. Sí, senyor.
0: Moltes Héctor, gràcies, home, guapo. Moltes gràcies. Sí. Home, haig de dir que sí, que la gent em diu constantment que troben a faltar molt el programa. Jo ja els aviso, els he anat recordant al llarg de tot l'estiu que el dia 31, aquest mateix dilluns, torneu tots a la càrrega amb tots els personatges. Entenc que pel que fa a la gent del programa no hi ha canvis, no?
1: De moment, així, d'entrada, no hi ha varietat en l'11 titular.
3: De moment, diu.
1: Sí. No sé, Cazorla, tu potser sí que pots aportar alguna cosa. Com tu,
3: ostres!
1: El Cazorla ja no està concentrat aquí amb nosaltres perquè va ser el seu aniversari ahir.
3: Sí.
1: I llavors, molt legítimament, el tio va decidir marxar abans per celebrar amb la família perquè nosaltres ja ens estima, però no tant com a la seva dona i a les seves filles.
3: És bastant la definició perfecta la que acabes de fer. Mola que ha dit, just quan s'havien d'anunciar les novetats, ha dit, Cazorla, fes-ho tu, saps? Com si ara jo hagués de dir, Sergi, estàs despatxat, saps? Res m'agradaria més que dir això. Però no,
1: al principi,
3: tot bé, tot ordenadíssim, hem fet un estatge meravellós, està tot preparadíssim per dilluns, que flipes.
0: Això t'anava a dir, què tal? Esteu allà a un càmping guapo, no?
1: Sí, estem al càmping Prades Park, que està a Prades, a la muntanya de Prades. Ens estan sobrealimentant i la veritat és que... I ens estan cuidant molt bé. La Mar Pug, és veritat que ha volgut seguir augmentant el seu to de morena. Mar Pug, et passo el telèfon,
0: Mar, com estàs?
4: Molt bon dia, Héctor.
0: Hola, Mar, morena, carinyo. Quines ganes de veure't. Ja t'he vist allà.
4: Home, sí.
0: Sí, morena, eh? Molt bé, molt bé.
4: Tinc ganes d'abraçar-te, Héctor, de tornar allà, de respirar, no? Aquesta olor que fa RAC 105.
3: Se quedarà l'Héctor.
0: Mira, tenia aquí el que peste i l'he borrat sense voler. En fi.
4: Veus?
0: Marc, que tenim moltes ganes de veure't a tope el dilluns. Què, això de matinar com ho portaràs? Perquè suposo que has dormit molt aquests dies i tens ganes o no de matinar?
4: Jo crec que malament, perquè aquest estiu m'ha passat una cosa que a banda de posar-me molt morena,
3: no
4: he anat a dormir, diguéssim, a l'hora que jo em llevo i m'he llevat a l'hora que acabo de treballar. Saps què ho dic? Llavors, tinc un jet lag raro, que és pitjor que si hagués fet un viatge a l'altra punta del món.
0: Molt bé, molt bé. L'Alan és per allà o no? Que m'agradaria parlar amb l'Alan, també.
4: Home, i tant que l'Alan és per aquí. Et passo a l'Alan.
0: Mar, un petonarro.
4: Un petonarro.
0: Aviam, per on és l'Alan?
5: Què passa, Héctor?
0: Home! Què tal? Quines ganetes de cançó boomer, eh? I quines ganetes de personatge i de tot, eh?
5: Uau, moltes. Hòstia, aquest any no és per res, però flipareu amb la cançó boomer.
3: Joder,
5: no?
3: Sí,
0: ja hi som. Ha de fer una mica de promo, el tio, eh? Molt bé. Perfecte. Has desconnectat de personatges, suposo, o com va?
5: Una mica. No sé si em sortiran, aquesta temporada. Igual no em surten,
0: Bueno,
5: però jo, com ja he signat el contracte, ja està, ja sé que no em faran fora. O sigui, el puc fer malament.
3: S'ha de dir que els primers minuts de l'estatge, on s'estaven parlant coses, l'Alan no va saber dir ni una frase, no va articular ni una frase ben feta.
5: No, vaig voler fer una formiga de barranques i no em va sortir la frase.
6: Sergi tiene el pito tuerto en lloc de torcido.
5: No em sortia res. Era una frase, només.
0: Que guai. Doncs amb moltes ganes de sentir-te aquest dilluns, Alan.
5: Gràcies a tots, una abraçada.
0: Una abraçada.
5: Et passo amb el Sergi.
0: Vinga!
3: No!
0: Sergi!
5: Baixeu el volum.
0: Baixo el volum.
7: Què vols, Héctor?
0: Què tal? Com estàs, Sergi?
7: Bé, bueno, ara està tot el càmping girat cap al nostre bungalow preguntant-se per què tinc el pito torcido. Fins ara era un misteri de la ràdio i ara ja és més visual.
0: Ara ho sap tothom, molt bé. Sí. Sergi, aquest estiu hi ha hagut moltes coses que no has entès o com?
7: Sí, bueno, he estat 15 dies a la Toscana i penso estar ben bé de setembre a desembre imitant l'accent italià.
0: Ai, no!
7: Que és una cosa que a més és bastant ofensiva. Héctor, una cosa que em molesta si tu eres de l'Itàlia.
0: Perfecto, l'Itàlia, jo he anat a Itàlia i no suporto els napolitans, t'haig de dir, eh? En fi,
7: bueno, pensa que jo visc rodejat d'argentins, que és com així, són com ells, però cuinant pitjor.
0: Sergi, moltes ganes de sentir-te també el dilluns. Preparat o no?
8: Escolta, no, perdona,
0: Què passa?
8: Perdona, deixem que parli amb el Huguet. Què tal? Bon dia.
0: Com estem? Clapés, què tal?
8: Bueno, què tal, no? Una merda, perquè, escolta, he hagut de venir personalment a supervisar aquesta gent, perquè si no fos per mi estarien tot el dia a la piscina.
0: Ara, Clapés, t'haig de dir una cosa, home. Que moltíssima gent t'ha trobat a faltar aquests dies, la veritat que sí, i que no sé, que quina nota li poses tu a l'estiu? Tu que ets de posar notes?
8: Bueno, a l'estiu, mira, a l'estiu un 8, perquè a l'estiu està molt bé, però aquesta gent amb l'estaix els hi poso un 3, perquè han estat tota l'estona menjant canelons. Es veu que fan uns canelons aquí, que són collonuts, però, hòstia, cada dia canelons tampoc cal.
0: No cal. Bueno, i el Francesc Mauri, què? Molta calor aquest estiu o com?
9: Sí, molta calor, parlarem tranquil·lament, tinc tota la temporada per esperar.

0: no.
1: Aquest estiu. Sí. Macus, l'Ernest Cuderes per allà o què?
2: Sí, ja veieu que encara ens falta una mica de rodatge, però dilluns a les 6 estem aquí a ple rendiment.
1: Perfecte. Doncs, guapos, acaba de descansar, que et queden 2 dies de vacances, i el dilluns, sí, a tope, t'esperem tots aquí a RAC 105, val?
2: Amb moltes ganes. Bon dia a tothom.
1: Bon dia, maco!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
7: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
8: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat!
8: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que costa comprar bé.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Espectacular, diuen. Doncs espectacular està sent el programa d'avui. Després d'haver pogut connectar amb l'Ernest Codina i tot el seu equip, fa tot just uns minuts ens han explicat, per si t'acabes de connectar, que estan a un stage pel Tarragonès, a un càmping brutal, doncs preparant totes les novetats d'aquesta nova temporada que comença en breus, el proper dilluns, amb moltíssimes novetats, no t'ho pots perdre. Última hora de programa i, per tant, de tot el matina d'estiu. Oh. Està sent un programa amb moltes coses, ens estem acomiadant i també us estic preguntant per quina és la cançó de l'estiu per tu, d'aquest 2026.
1: 608-71-714.
0: I, a més, entre tots els missatges que anem rebent, sortegem 4 entrades per l'Aquàrium, que s'emportarà algú poc abans d'acabar el programa, d'aquí aproximadament 50 minutets, per anar, doncs, a l'Aquàrium, descobrir taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, el túnel submarí, sorprendre't per experiències immersives, interactives del nou aquàrium, o, per exemple, la ciutat submergida on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Més informació a aquariumbcn.com. Missatges, per exemple, com aquest d'aquí. Què ens dieu? Bon dia.
2: Hola, Héctor. Soc el Pablo. I per mi, la cançó de l'estiu definitiva és la Midnight Sun de Sara Larsson.
0: Ah, mira!
2: Crec que és tan xula. I bona sort amb el ritme de la nit. Adeu.
0: Merci. Està xula, eh?
2: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: I ets el primer. El primer oient que em diu Sara Larsson Midnight Sun. Sí que és veritat que ha sonat i molt al llarg d'aquest estiu. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, mira, de Papa posa'm el disc M'encanta i la que li canteu al meu nebot net, la de Iserland, la del Iserland, sí, la del Tuturutu. La veritat, són xulíssimes. Vinga, bon dia.
0: Bon dia. Sí, sí, Siderland ho ha patat molt amb aquest Tuturutu. Va, una més.
4: Hola, Héctor.
0: Hola.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Mira, per mi la cançó de l'estiu
0: sí.
4: és la No apaguis el ventilador.
0: Home!
4: Que, sincerament, el necessitem.
0: Sí, sí, sí.
4: Adéu. Sí, espero que em toquin les entrades.
0: Vale.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Hola, bon dia, Héctor.
0: Hola.
5: Pues mira, per mi la cançó de l'estiu, jo diria que, bueno, jo votaria per la del Papa posa'm el disc i la del ventilador. Soc la Montse Sant Miquel de Balenyà. Moltes gràcies per acompanyar-nos a tot l'estiu. Gràcies, adéu, petons.
0: Gràcies a tu, Montse, petonarro.
6: Ei, hola, matineros. Per mi, com a cançó de l'estiu, fas tuqui, tuqui, tuqui, Marcos Conca. Fas tuqui, tuqui, tuqui.
0: Haig de dir que la majoria, molta gent, si em poso a comptar, segurament és la que va guanyant, el Marcos amb K i el Fastuc. I aquesta m'ha fet molta gràcia perquè em diu: hola, Héctor, para mí la canción del verano es, i ho diu en castellà, Me suda la axila de la Mònica. Oh,
7: oh, oh, per fi, això? Sembla que estem deixant enrere l'hivern. Estic...
0: Increïble. Em diu: perdona que escriba en espanyol, hablo catalán, pero escribirlo...
7: M'està regalint...
0: Se me hace difícil. Soy Facu de Palamós, doncs Facu... Cançons com aquesta a partir del dilluns, va. Sí que això va ser un temazo, eh? El superestrella amb la Mònica Usar.
7: Ostres.
0: La deixem una mica fins que peti o què?
7: Sembla que...
0: Vinga, va.
8: Sí, sí, sí.

0: La Mònica, la millor, eh?
1: El mejor, el mejor. Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
0: Amb Sua la Xella, quin exitàs, tu. Doncs cançons com aquestes comencen a sonar a partir de dilluns vinent, amb moltes novetats, en una nova temporada del Matina Codina, amb tota la trupe. Amics, amigues, de seguida, d'aquí uns momentets, d'aquí una estoneta, arriba l'Arnau Mulet per fer, com cada divendres, el sorteig per Marineland. Haureu de trucar al 902-477-105 i esbrinar de quina cançó està parlant l'Arnau Mulet amb les seves pistes. Et deixo amb el més nou de Su i Mon DJ i el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses. Bon

0: sol.
1: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Ets aquí! Jo!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama.
4: Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
4: Amb Héctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105. En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat!
4: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi Punès. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Aquest és el so RAC 105.
10: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
11: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
12: No podràs canviar d'emissora.

0: cançó que parla de... Què ha passat, Arnau Molet? Ja l'estàs
1: liant.
0: No sé,
1: he tocat el micro i ha fet com un soroll molt estrany.
0: És que ja és, ei, és bon igual al que anava a dir ja.
1: Sí.
0: Què anaves a dir? Que la cançoneta aquesta parla de que estàs allà estiradet al llit, fas una mica d'escroll, no? Obres el Tinder, vas mirant nois i... En aquest cas, I que bueno, que d'aquí va sortir una història preciosa. Olivia Rodrigo, Drop Dead, t'ha agradat?
1: Ah, sí? No ho sabia, no de veritat, sabies. Uau, que guai.
0: Espero que sàpigues que arriba per aquí la secció més important patrocinada per Marineland.
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Has vist com ha rimat, eh? La secció més important patrocinada per Marineland.
1: Ostres, aquí hi ha algun problema, eh? És que, perdona, l'últim dia m'estàs boicotejant la secció. No pot ser això, escolta. Aviam. Potser és l'eclipsi.
0: Recordem, Arnau, va, ens posem al canem. Primer de tot,
1: recordem,
0: regalem entrades per Marineland. Has de trucar al 902-477-105. 902-477-105. Mentre la gent truca per aconseguir aquestes entrades a Marineland, et pregunto per tu, Arnau, quina és la cançó de l'estiu?
1: Home, doncs per mi jo crec que clarament és Papi, posa-la al disc de Joan Dausà. Mira!
0: Olé!
3: Que t'han mullat la samarreta.
1: No me l'esperava gens, aquesta, eh? Que Joan Dausà fes una cançó de l'estiu, perquè normalment, a veure, té aquest rotllo més nostàlgic, no? Més sentimental, potser més baladeta. I el tio ha dit, saps què?
0: Doncs
1: aquest any cantareu la Julieta...
0: Ara!
4: Ole tu! Ole tu!
1: Doncs ens n'hem fet un far.
0: Va, 902-477-105 si vols guanyar entrades per anar a Marineland. Saps quina ha estat per mi la cançó de l'estiu?
1: Quina?
0: Aquesta. Another, amb el Talk to You. Aquesta, amigo, que hi havia problemes.
1: No, no ho sé.
0: O sigui, o tenim problemes amb el micròfon, o és que no està trucant ningú, cosa que em sorprèn, perquè sempre és dir que regalem entrades per Marineland i la gent se'm queixa de, ostres, que no he pogut agafar la trucada. Així que és probable que hi hagi algun error que no funcioni. En fi, 902-477-105. A veure, truca'm el teu, Arnau.
1: No va. Escolta, si vols, posem una cançó, ens ho mirem i després tornem. És que no, l'hem liat amb la línia. Perdó.
0: L'hem liat amb la línia, estupendo. Això és tan poc seriós.
1: Sí.
0: Doncs va, quina cançó vols que et posi? Per exemple, no sé.
1: Vinga, va, aquesta.
0: Rosalia. Vinga.
5: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Nosaltres sí que som la decepció, Arnau Mulet, perquè quin desastre d'inici de secció prèviament, que no hi havia manera de connectar amb cap oient, i ara sembla que sí que tenim algú a l'altra banda. Hola, bon dia!
1: Bon dia.
0: Bon dia. Com... Ui,
2: ja...
0: Hi ha hagut un moment de suspens, eh? En fi, ara hem aconseguit arreglar el problema.
1: Aquí estic, aquí estic.
0: Vinga, com et dius, rei?
1: Em dic Pere.
0: Hola, Pere. Doncs vinga, saps com funciona la secció? L'Arnau Mulet et dirà pistes i has d'esbrinar de quina cançó està parlant el nostre company, d'acord?
1: Va, doncs, a veure.
0: Vinga, som-hi.
2: Va, som-hi. A veure, que sàpigues primer de tot que és una cançó molt popular d'un estiu en concret que no et diré encara quin és, però sí que et diré tres pistes. La primera, el seu videoclip té una estètica molt pròpia de principis del 2000. Aquí no t'estic dient l'any, però gairebé. Després, va ser el tema més conegut del seu... el seu tema més conegut de la història. I la seva base musical veu clarament de la música de ball. A veure si amb aquestes tres pistes tens alguna idea. És difícil, ho sé. Però pensa en una cançó de l'estiu molt popular, no?
0: Inicis del 2000... Sí. 2000 i alguna cosa, potser, no?
2: Dispara qualsevol, a veure.
0: Dispara, dispara.
1: Catalana?
0: No t'ha donat la pista.
2: No, no t'ha donat la pista, però no.
1: Hòstia, no.
0: No? Què, no vols provar cap?
1: És que no me'n ve cap i per dir una xorrada...
2: Bueno, doncs, Pere, va, escolta, gràcies per trucar.
0: Gràcies per trucar, Pere, una abraçada.
1: Ui, sento el següent, va.
0: Vinga. Doncs va, 902-477-105.
2: A veure, el que està clar és que aquesta secció veu de cançons de l'estiu. I avui, que era l'últim dia, jo vaig a fer una... Abans d'agafar la trucada, anem a fer un petit spoiler, 902-477-105. És una cançó que és una de les més populars de la història de tots els estius, eh?
0: De tots els estils. Sí. Doncs ja tenim trucadet. Aviam. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
3: Jo em dic Maite.
0: Maite, vinga, seguim endavant.
2: Va, tres pistes més. Vinga. Es va convertir en un tema imprescindible dels estius de la seva època i dels anys posteriors, afegeixo jo. Durant aquell estiu era habitual trobar-la a la ràdio i la coreografia va ser tan important com la pròpia cançó.
3: Podria ser La Bomba.
0: No és La Bomba. Però ben molt tirada, ben provat, molt ben provat. Moltes gràcies per trucar, reina.
3: Gràcies.
0: Adéu-siau, vinga, va. Doncs, a veure, també et dic una cosa, Arnau. Estàs dient pistes força genèriques. Hola, bon dia. Hola. Sí, estàs connectat o connectada. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Víctor.
0: Víctor, endavant, seguim amb les pistes.
2: Va, vale. Doncs, les actuacions del tema tenien una imatge molt característica. Aquesta també és molt genèrica.
0: Es callem.
2: Va competir, atenció, aquesta aviam. És important, per representar Espanya en un festival europeu molt conegut.
0: Oi!
4: I va competir en un festival...
0: Sí, que es podria dir Eurovisió.
2: Es podria dir Eurovisió, sí. Va representar Espanya. A veure...
5: Què?
4: Però del 2000.
0: Quina?
2: Sí, de principis del...
4: Xiquili 4.
0: No és el Xiquili 4, però merci per trucar, guapo. Una abraçada.
2: A veure, tenim moltíssimes pistes, ja.
0: A veure, anem a fer un repàs mentre arribem amb la següent trucada.
2: Videoclip estètica 2000, tema més conegut de la seva història, base musical de música de ball, convertint un tema imprescindible dels estius.
0: Vale, hola, qui és a l'altra banda?
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Sílvia.
0: Vinga, Sílvia, endavant. Va, Arnau.
2: Sí? Doncs la seva participació en aquella preselecció va ser abans de convertir-se en un clàssic nostàlgic del 2000. I l'any de publicació és del 2001. El títol, atenció, té quatre paraules.
0: Ui, aquesta és bona, eh? No, un moment.
2: En té tres
0: paraules, per favor, estava pensant, no pot ser.
2: En té tres, perdó.
0: És que ens haguessin matat, eh? Ens haguessin matat. Té tres paraules.
2: Avui fatal, eh? A veure...
0: Sílvia, any 2001. Alguna idea?
2: Tres paraules.
6: Però estic allà, eh?
2: Títol en castellà.
6: És el Miki? El Miki... Com el diu aquest?
0: No! Una abraçada, merci per trucar. Adéu-siau.
2: Anem ja per les pistes definitives, perquè això ja està a punt de caure.
0: En fi.
2: Jo crec que és un títol en castellà, tres paraules...
0: Clar, fins ara tenim títol castellà, les més rellevants. Hola, bon dia. Hola.
7: Sí, bon dia.
0: Hola, com et dius? Sí, sí, sí, estàs connectat, estàs connectat o connectada. Com et dius?
7: David.
0: Hola, David.
7: De Tortosa.
0: Perfecte, des de Tortosa que truques. Alguna idea tens, de moment, al cap?
7: Crec que sí.
0: Creus que sí? Doncs vinga, aprofitem alguna pista més de l'Arnau Mulet per si de cas, va.
2: Vale, no, les dues primeres paraules són...
0: Hòstia, estem en aquest punt, ja?
2: Estem aquí, estem aquí.
0: Estem aquí, no, no.
2: Canten dues noies, va, ja està.
0: Canten dues noies.
7: Vale, pues... Quiero bailar de Soraya Sabina.
0: Sí. ¡Molt bé! No, va, baila, baila, baila. No. David.
7: Sí.
0: Marxes a Marineland, d'acord?
7: Molt bé, pues gracias.
0: Enhorabona, ha costat Arnau Mulet. No pengis, d'acord? Que ara t'agafem les dades. Déu-n'hi-do, Arnau, ha costat avui.
2: És que no sé comptar, aquest és el problema.
0: Clar, és que quan has dit té quatre paraules, jo pensant, quiero bailar. En fi, doncs bueno, la deixem sencera, Arnau Mulet, simplement dir-te que moltes gràcies, que has fet una secció tremenda diària, que ens ho hem passat genial. Tremenda no ho sé, però ens ho hem passat molt bé. I crec que hem transmès aquesta alegria i que gràcies i que ets el millor. Ets el mestre de la comunicació, com et dic jo sempre.
2: Això tu, que ets un màquina.
0: Adéu, Mulet.
2: Adéu, que vagi bé.

0: Quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 € de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
6: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
6: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: Per trobar bona música...
11: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
12: Sí, Locarti.
13: Mi penya del Raxen 5.
14: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
15: Família de Raxen 5.
16: Som els Catarres.
17: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
18: Som els Tiets.
19: Soc el Migui Núñez.
20: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
21: Hola, Raxen 5, sóc Alfred Garcia.
22: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
23: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
24: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
25: no cal creuar mig món.
26: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
27: Un petó i una abraçada, família.
28: Un petonet de part de tots, sí.
29: Això és RAC 105.
30: Un bé, senyor.
31: A RAC 105.
32: Merci, besito.
33: RAC 105.
34: Sempre apostant per la música en català.
35: La seva música.
36: RAC 105. Matina d'estiu.
37: El programa que combina millor...
38: amb el teu banyador.

0: si algú s'entera, doncs ja veus tu, no? Buena suerte, ala. Aitana, amb el Connexió Psíquica.
1: 608-71-714-1.
0: Doncs vinga, anem a connectar. Mai més ben dit amb vosaltres, el 608-71-714-1. La pregunta del dia en joc encara, les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Quatre entradetes que regalarem d'aquí uns minutets. Anem a descobrir missatges, com per exemple aquest.
2: Bon dia, Martínez, bon dia, Héctor.
0: Hola.
2: Soy Juan Carlos del Bus. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por este verano. Hacía muchos años que yo no trabajaba un agosto y la verdad que ha valido la pena. Por lo tanto, gracias, gracias, gracias. A nivel de canción del verano, es difícil. Precisamente la que más me enganchó, Terrax en Sin, es la música catalana que tiene, que es brutal lo que tenemos aquí en este país, de canciones, a cual mejor. Para mí, una de las que más me ha gustado y me ha dado energía ha sido precisamente Energía, del Dr. Prats, que me ponía las pilas, de verdad. Además la iba cantando y parecía hasta que el bus corría más y todo. Pero el voto se lo voy a dar a Pastuk. A Pastuk también es una de las grandes, de la que más me he canturreado, la que me pone las pilas y además el domingo también me comí un gelato de Pastuk. Por lo tanto, pues este es mi voto. Bueno, pues nada, feliz día y a pasarlo bien. Y nada, Héctor, lo dicho. Gracias. Chao, chao.
0: Gracias a tu, Juan Carlos.
3: Hola, sóc l'Octavi. La meva cançó preferida és Pastuk.
0: Molt bé.
3: Hola, sóc la Isona i la meva cançó de l'estiu és Papi, posa-la al disc. Adéu.
4: Adéu.
0: Aquest àudio defineix força, jo crec que el número 1, número 2 d'aquest any. De moment, aquestes dues són les que més esteu dient. Hola.
5: Bon dia, Héctor. Mira, per mi, la cançó de l'estiu, una, la versió tecno de Camins, de Sopa de Cabra,
0: ah, sí,
5: i l'altra, la dels Catarres, la del diumenge. O sigui que hi ha moltes, però aquestes dues són de les que quan les sento se'm mouen els peus.
0: Que guai.
5: Gràcies per fer més refrescant el mes d'agost i bueno, ja ens seguirem sentint a l'emissora.
0: Merci, bonica. Gràcies a tu també. Hola.
6: Hola, bon dia, sóc la Mònica i per mi la cançó de l'estiu és, sense cap mena de dubte, Pastuk. Jo estava de Pastuk. Tuki. I sentir-la i el cos me marxa. Vinga, bon dia. Adéu.
0: Bon dia.
7: Bon dia. Primer de tot, felicitats per la feina que s'ha fet aquest estiu. Ha estat molt divertit poder treballar escoltant un matí diferent.
0: Moltes gràcies.
7: I segon, la meva cançó de l'estiu ha sigut... Bueno, n'hi ha moltes que m'agraden, però he passat tanta calor, però tanta calor, que jo crec que em quedo amb la del ventilador. Sí, voto la cançó del ventilador.
0: Molt bé.
7: Vinga, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. No enrobis el ventilador. Hola.
8: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: La nostra cançó de l'estiu és... Tu-tu-turu, tu-turu. Bon estiu.
0: Bon estiu. Doncs vinga, ja saps, encara ets a temps. I d'aquí res, jo crec que 7-8 minuts vindrà per aquí l'Arnau Mulet, si aconsegueixo enganxar-lo. I farem un sorteig així, com qui no vol la cosa, per veure qui s'emporta aquestes 4 entrades per l'Aquàrium de Barcelona. Així que no desconnectis, et deixo aquí amb The Weeknd. Que en breus, aterra Barcelona, en pocs dies, per cantar cançons com aquest Take My Breath.
1: 608-71-71-41.

0: jo crec que segurament m'estima, però és que mai m'ho ha dit, Arnau, m'estimes una mica?
1: Sí, t'estimo molt, Héctor, home, ara el trobaré molt a faltar aquests moments. Ara. Sí, ai.
0: Vinga, va, els Amics de les Arts. I és que és la darrera intervenció del Matina d'estiu. Ara ens acomiadem pròpiament ben fet, Arnau Molet, però simplement primer li dic a la gent que arriba el moment de veure qui s'emporta aquestes entradetes per l'Aquàrium. Hi ha algun afortunat o afortunada que marxarà a l'Aquàrium i es submergirà en un món fascinant, Arnau, sense sortir de la ciutat, amb taurons, amb pingüins, amb centenars d'espècies marines, passejarà pel gran túnel submarí i es deixarà sorprendre per les noves experiències immersives interactives, que en són moltes, del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant, perfecte per gaudir en família. Hi ha moltíssima gent que ha participat i afortunats que a més viuran una cosa molt xula, que és la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina... Com m'enrotllo, eh? Però sí. En fi, que està molt xulo l'Aquàrium i que pots visitar aquariumbcn.com.
1: A mi m'encanta.
0: Dit això, aviam, com fem això del sorteig? Jo he pensat que aquí tinc tants missatges, de fet, molts no els he pogut ni obrir, que tu em dius tres vegades números de l'1 al 10 i jo vaig baixant amb la rodeta del ratolí, que cada número són 5, potser, àudios. Per tant, tu em dius 5, quan, tal, i vaig baixant fins que toqui el que toqui,
1: doncs,
0: vale?
1: Doncs va, comencem, si vols. Va, 3.
0: Cap avall o cap a dalt?
1: Cap avall.
0: Una, dues i tres.
1: Un amunt.
0: Una.
1: I ara, què, l'última, eh?
0: No.
1: Anna, quants?
0: Sí, sí, una més, que sigui alta.
1: Doncs 5 avall, va.
0: 5 avall. 1, 2, 3, 4... I 5, aquest àudio, no tinc ni idea de què diu, eh? Hola!
2: Hola, bon dia. Doncs mira, mira, de Papa posa'm el disc, m'encanta, i la que li canteu al meu nebot net, sí. La de Iserland, la del Iserland, sí, la del tuturutu. La veritat, són xuníssimes. Vinga, bon dia!
0: Doncs vinga, Iserland, ha dit.
1: Iserland.
0: Doncs vinga, s'emporta el... Les entrades per l'Aquàrium de Barcelona.
1: Felicitats,
0: home,
1: no oblido, que sí. Visca l'Aquàrium.
0: A ballar, papi, posa el disc a l'Aquàrium o al tututurú del Siderland i ara t'agafem les dades. Arnau Molet, res, poca cosa més a afegir, que ha estat un absolut privilegi estar amb tu al llarg d'aquests dies, amb tu, i deixa'm que agraeixi també a tots els meteoròlegs, a la Mònica Usara, a l'Abel Caral, al Martí Oliveres, que han vingut aquí cada setmaneta, a tots els oients, sobretot, que heu enviat missatges i que bàsicament heu fet vosaltres aquest programa, i especialment, Arnau, tu i jo, que jo crec que hem tingut una relació romàntica, pràcticament.
1: No, Héctor, jo ja t'he dit fora d'antena que ho has fet d'escàndol, que jo m'he passat molt bé escoltant el programa, perquè jo, de fet, tu dius que l'hem fet junts, però jo venia aquí al matí, parlava amb tu una mica i de cop em trobava en antena i no sé per què, m'engegaves el micro i començàvem a comentar coses, que a mi per això ha sigut fantàstic.
0: Que guai.
1: I poder desconnectar la redacció, venir-te a veure, estar aquí, entrar en directe, parlar amb la gent...
0: T'haig
1: meravellós, de veritat.
0: Que la gent t'apel·lava moltíssim i sempre deia, feu un programa, tu i l'Arnau sou un tàndem, no sé què, així que...
1: És mentida, perquè el feies tu sol.
0: No,
1: jo
0: veritat,
1: estava aquí fent
0: no
1: les meves coses.
0: Has
1: i de tant en tant venia.
0: Amb les seccions també, Remember, de Marineland diàries, sí, sí. I a mi m'ha ajudat molt també que a les 7 del matí, que tinc una son tremenda, doncs una alegria...
1: Tu, però, una cosa, tu no marxes pas, no?
0: No, o sigui, marxo!
1: Deixes el matina...
0: No.
1: Deixes de matinar.
0: Sí, exacte, exacte.
1: Però a veure, avui mateix, no? Avui és divendres,
0: avui
1: no?
0: Avui és divendres i avui... És que clar, és que això és fort. Ara marxo a fer unes coses, no massa lluny, perquè aquesta nit a tope amb el ritme de la nit i demà també, val? De 9 a 12. Mira, una última cançó, ja aprofito, ja que tindré el privilegi, ja que he matinat tant, de posar per primera vegada a RAC 105 una de les novetats que incorporem avui. New Music Friday.
1: Nervis.
0: Avui acabem amb aquesta cançó, Arnau, moltes gràcies. Karol G, Bruno Mars.
1: Oh!
0: Poca broma, és una baladeta, però farà mal en el bon sentit. Gràcies a tots, amics, amigues. Això es diu... Still. Adéu-siau.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat!
4: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 799 euros. Ja a la

0: Home, el Marcos amb K, jo el que li diria és que diu que va buscar el festuc a Dubai, que li senta guai, però potser podria agafar festuc pistatxo de proximitat, no? En fi, una de les cançons de l'estiu, sens dubte, i a més també el gaudirem el proper 25 de setembre a la Mercè de RAC 105. Ganes!
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Veniu, va, que ens farem un xarrups de festuc. Arrencant nova hora, va, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 6 de les 11 del matí d'aquest divendres, eh? Sí, per fi. Per alguns potser no estan tan contents. Parlo de la gent que avui finiquita vacances i que dilluns torna a la rutina. En fi, sigui com sigui, molts ànims a tots. Arrenquem aquesta nova hora i ho fem amb aquesta cançó de Pitbull i Christina Aguilera, molt de cap de setmana. Feel This Moment. Benvinguts.

0: Doncs aquest diumenge no sé si serà sense drama o no, perquè molta gent dilluns torna a la rutina i possiblement agafi aquella cosa, eh? Aquella cosa de tornar a la feina. En fi, escolta, el millor de tot plegat és que nosaltres hi serem a l'altra banda per acompanyar-te, fer-te costat i fer el que faci falta, clar que sí.
1: Tots els dies...
0: Els Catarres, diumenge sense drama, que dona pas a Sabrina Carpenter amb aquesta autèntica meravella, una cançó que està donant la volta al planeta i que ens té enamorats. Es diu Man Child.

La cosa és que a Suècia hi ha el sol de mitjanit, sí, perquè a les 3, 4 de la matinada ja és de dia. I això és precisament el que parla Zara Larsson en aquesta cançó que es diu Midnight Sun, que per cert va protagonitzar un moment molt còmic en un concert on tothom va començar a fer a la coreografia d'aquesta cançó. Hi ha un moment que fa el dofí, sí. I ella des de sobre l'escenari anava veient com tothom ho anava fent i es va començar, doncs, a partir de la caixa, que diem col·loquialment, i no podia parar de riure. Moment curiós que es va convertir molt a les xarxes. 12:15, va, posem-hi ritme, tu. Anem a per aquesta, que és del 2006, que es va convertir en un èxit després del Mundial de Futbol d'Alemanya. La recordes o no?

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: No.
4: No, tampoc.
3: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
5: Ho, ho, ho. Era així.
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
6: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
3: M'estic a punt de despeiar.
7: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
6: Oble Ronald.

0: Doncs efectivament, Maroon 5, amb aquesta cançó ben dolça que es diu Sugar, amb aquesta veu inconfusible i amb aquest talent desbocat que ens presentaven aquesta cançó ja fa uns quants anys, eh?
1: Sí.
0: A veure, deixa'm explicar-te una cosa que t'interessa, perquè sí, encara queda estiu i a l'Aquàrium de Barcelona t'hi espera el pla perfecte per allargar les vacances. Descobreix taurons, pingüins i centenars d'espècies marines. Passeja pel gran túnel submarí i deixa't sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium. I ara, per aprofitar doncs el que queda d'estiu, com et dic, també pots aprofitar la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Reserva ja a aquariumbcn.com. aquariumbcn.com. Va, que nosaltres continuem.
2: La teva música
3: amb Arnau Mulet.

directament des de Mallorca. Maria Jaume amb aquesta cançó que es diu Festa i Drama. Per cert, un altre dels noms que forma part del cartell de la Mercè de RAC 105, 25 de setembre, avinguda Maria Cristina. Ja ho saps, els Amics de les Arts, Catarres, Teràpia de Xoc, Marcos amb K. I ella també, Maria Jaume, hi serà present. Te n'anirem parlant els propers dies, però apunta't ja la data perquè té molt bona pinta, això. De fet, es posa com un ou, que diem vulgarment, eh? Per tant, et recomano que si vens, vinguis amb temps, amb calma i, escolta'm, a gaudir. Va, ara Tom Odell amb aquesta, Another Love, això sí, amb un remix de Tiesto.

0: Hola, ja sóc a casa.
1: Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del Getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Què em dius ara?
3: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac.
3: Torna'l. Ja.

0: Doncs aquest és Àlex Borren en Fever Dream. I atenció, perquè s'ha obert la porta de l'estudi de RAC 105 i ha aparegut ni més ni menys que el grandíssim Enric Font. Què fas aquí, tio?
1: Que ho enyorava tant. A tu no, però a la ràdio sí.
0: A la ràdio sí, no? I has dit, va, anem a veure com està l'estudi.
1: A tu també. Vine aquí, vine aquí. Una abraçada, una tubi abraçada.
0: Me l'ha fet de veritat, aquí no es veu perquè és ràdio, però me l'ha fet de veritat. Bueno, com van anar les vacances, tio? Què m'expliques?
1: Mira, encara estic de vacances i ni me'n recordo.
0: Ah, imagina, clar. Això passa, eh? De que sí, ja estàs en modo de tornar i
1: és tan tòpic i típic, això, eh?
0: Sí. Però escolta, tenim alguna novetat del Ja Tardes? Això no canvia, no?
1: Perquè no, dilluns i tornem.
0: A les 5 de la tarda.
1: Aquí estarem.
0: La gent que apunti al número de telèfon, no?
1: 608-7171-41. Encara me'n recordo.
0: Home, no està malament que te'n recordis, perquè bàsicament el repeteixes tant durant el teu programa, no? Que,
1: massa,
0: no?
1: Potser,
0: com a mínim. No, home, no. Escolta, doncs res, benvingut, ben tornat.
1: Ai, gràcies.
0: I em sap greu que se t'acabin les vacances, la veritat.
1: Quina raó.
0: Però jo estic content que tornis, tio. Sí, sí.
1: Perquè quantes hores estàs fent ara?
0: Quantes? No, ara estic bé, ja. Estic
1: ja,
0: 3 hores, sí. Vale, vale. Però a partir de... Bueno, a partir de dilluns jo segueixo igual, realment. Però el que canvia és que torna al Matina Codina, que torna al Ja Tardes. Per tant, tothom connectat a la ràdio, que això comença de nou i en tenim moltíssimes ganes.
1: Ole!
0: Enric, ens anem veient per aquí, tio.
1: Molt bé.
0: Mira, espera't. Oh, t'agrada la Madonna o no?
1: Sí.
0: Doncs et poso una mica Remember, no?
1: Soy
0: aquesta,
1: Loli.
0: Ah, aquesta.
1: Soy
0: va,
1: Loli.
0: Hang up.
1: Adeu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
4: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
5: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB per 1.149 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

t'has mullat la samarreta. Joan Dausà, Mama Duixa, Mare Meva. Quin èxit que ha tingut aquesta cançó aquest estiu. Tothom la canta, tothom la balla, i és que té un rotllo, té un ritme, una cosa, no? Que a més, té aquesta capacitat d'escoltar-la una vegada i et saps la lletra a la perfecció. Julieta, Julieta, Julieta. Això es diu Papi, posa-la al disc, eh? Va, que continuem avançant i ho fem ara amb Billie Eilish, Birds of a Feather.

Doncs cada estiu hi ha el debat a veure quina ha estat la pel·lícula de l'estiu, no? I jo crec que una d'elles ha sigut, sens dubte, Spider-Man. Una de les més taquilleres i que a més incorpora una banda sonora espectacular. Entre elles, aquesta cançó de Tame Impala que es diu Loser i que tornen després del gran èxit de Dràcula. Cançó que, en fi, comparteixen amb Jenny de Blackpink, que és una autèntica meravella. Va, que amb ells continuem acompanyant-te, eh? Ja pràcticament 2:15 al migdia d'aquest divendres, ja per fi, mira, aplaudiment. Oh, clar que sí. Ho estem celebrant. I ara toca, doncs, una cançó molt festivalera, una cançó molt de cap de setmana, una cançó que, mira, ens ve de gust. És Florida, la coneixes de sobres. Es diu Good Feeling, a RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: La temporada passada, al Ja Tardes, ens ho vam passar molt bé.
4: Que m'ha fet gràcia, mira.
5: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font, que mola mogollón. Enric Font, que tiene un gran...
4: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost
6: de 5 a 9
0: a RAC 105 amb Enric Font.
6: Va, que ja tarda.
7: Per trobar bona música.
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Sí, Celo Carti.
10: Mi penya del RAC 105.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
12: Família de RAC 105.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
22: no cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots, sí.
26: Això és RAC 105.
25: Un besinho.
26: A RAC 105.
27: Merci, besito.
28: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

A veure, hi ha coses que s'han de deixar marxar, s'han de deixar escapar, i és una mica del que parla aquesta cançó de Katy Perry, de One That Got Away, que és una gran perla que va publicar doncs fa uns quants anys, concretament el 2011, i que la va catapultar la fama de tal manera que a dia d'avui encara segueix sonant amb molta força. Va, i ara, mira, un gran èxit també de Doechii, que va recuperar aquesta cançó, la va tornar a posar a nivell internacional i també a les xarxes socials, que això ho va petar molt. Anxiety.

Ei, ritme i energia de les mans de Dani Six i Skit, amb aquesta rumbeta que, escolta'm, se't posa dintre i patapam, patapam, patapam, entens o no? I a més de cap de setmana, tu. No es pot demanar res més per un divendres, penso. Es diu que s'aturi el temps. I mira, em va perfecte aquest títol perquè possiblement molta gent estarà pensant que s'aturi el temps, sisplau. Que s'aturi el temps, que no vull que s'acabi l'estiu. En fi, escolta, molts ànims a tots. El bo de tot plegat és que dilluns tot torna a la normalitat, també aquí a RAC 105, perquè sí, torna el Matines a Codina a partir de les 6, i també els Jatardes a partir de les 5 de la tarda, i la resta, doncs seguim tots. Estarem al teu costat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
4: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: És Google. Google es diu, de fet, és francès. Amb aquesta cançó que es diu Jamaica Bam Bam, que està sent un èxit de tot el món i, evidentment, aquí a RAC 105 no la podíem deixar passar per alt. Te l'havíem de proposar i ha estat formant part de la teva música durant tot aquest estiu i espera't, Espera't.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Perquè tot i que estiguem finiquitant l'agost, encara fa caloreta i aquesta cançó entra a la mar de bé. Per tant, jo crec que dilluns encara la tindrem per aquí. Inici de temporada. Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de la 1. D'aquest divendres, aplaudiments. Ho estem gaudint amb cançons com aquesta.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
8: Microones, posa RAC 105.
9: 105.
10: Aspiradora, posa'm RAC 105.
11: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si a aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música.

És la meravellosa, la fantàstica Karol G amb aquesta cançó que es diu Si antes te hubiera conocido i que sí, es va convertir en la cançó de l'estiu de fa un parell d'anys, això, eh? I l'hem cantat, l'hem ballat, l'hem saltat, l'hem cridat fins i tot. Jo crec que és una d'aquelles que no passarà de moda mai, perquè, en fi, té aquest rotllo que t'atrapa. I això ens agrada. Va, que ets a RAC 105, ets al lloc correctíssim, ets a casa, per tant, posa't còmode, que aquí tenim música per estona. De seguida Coldplay, o Soc un bohemio, amb la cançó, una de les cançons d'aquest estiu, també. Abans, però, el retorn de Madonna. Es veu que Dansteria era el nom de la discoteca on va fer el seu primer concert. Davant de 200 o 300 persones, eh? La cosa ha canviat a la seva carrera. En fi, una estrella internacional que també es deixa caure per RAC 105, evidentment.

Doncs ara mateix ens situem a l'època daurada del Tropical House, podríem dir, no? Sí, el 2015 va ser quan pràcticament tot el món va descobrir aquest estil de música que tantes bones sensacions ens va portar i que tants bons moments hem conviscut amb aquest gènere, no? Sí, alguna platgeta, alguna guingueta, algun lloc tranquil, amb una copa a la mà. I de fons, Lost Frequencies amb Reality, com ara mateix acaba de sonar aquí a RAC 105. Va, que això no para, i mira, no és Tropical House, però també és una cançó tranquil·leta, elegant, que entra pràcticament sola. Steady Swims, amb el més nou, i amb aquesta veu impecable, ens canta això de Mr. Know It All, a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així.
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
5: Però sí que a punt de despeiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.

Doncs això és ja, el dia 4 de setembre, a Terra Barcelona, concretament al Palau Sant Jordi, evidentment, farà aquestes 4 dates que pinta que omplirà fins a la bandera. Una superestrella, com bé diu en aquesta cançó, és Aitana. Vaya, Jessie J, Ariana Grande.

Una Lola Young que ha passat els seus alts, els seus baixos, però que torna a estar, doncs, al món de la música. Ho celebrem, evidentment. Aquí la tenim, aquesta cançó que es diu Messi, que jo crec que va ser la que la va catapultar a la fama internacional. De fet, amb aquesta la vam conèixer aquí a RAC 105. Una cançó desordenada, però que, escolta'm, sona d'escàndol i per això forma part de la teva música. Camí de les dues. Un artista que de moment la tenim molt apartada dels escenaris és ella. Rihanna, que el negoci no és la música ara mateix, en té molts altres que li van molt millor. I sembla que a nivell musical, no sé si haurem d'esperar, no haurem d'esperar...

perquè sona d'escàndol i perquè té rotllo, perquè té ritme, perquè ens enganxa. I amb ella jo que em vaig acomiadant i mira, de seguida s'hi posa ell. El Buscarons, amb les millors cançons. Ja ho sap, fins a les 5. Abans, salutacions a l'Arnau Mulet. Et deixo amb la Dua Lipa i amb aquesta més que conegudíssima i exitosa, Dance the Nights. Bon cap de setmana!

0: Aquesta és la cançó de Tame Impala amb Jenny.
1: La teva música...
0: El Dràcula comença a sonar en aquesta pràcticament última tarda del mes d'agost del 2026. Laborable, s'entén, encara que ens quedi dilluns 31. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Tenim temps i ganes de compartir números com aquest. És David Guetta, I Don't Wanna Wait. Benvinguts.

0: vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
5: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
4: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: La teva música.

Acaba de fer 68 anys, però ja sabem que una de les coses que més li agrada a Madonna és sortir de gira. I això diuen els rumors, que ja té tancada un tour europeu que faria parades a diversos països. Esperem que aquest sigui un d'ells. Aquesta era Bring Your Love. Una de les seves últimes cançons al costat de Sabrina Carpenter. I seguim escoltant les millors veus del panorama internacional, ara amb la de Sia. Aquesta és Unstoppable.

Ha tornat a l'anglès per fer una de les col·laboracions més inesperades dels últims mesos. Karol G amb Bruno Mars, aquesta és nova Rexxent 5, es diu Still. Ara canviem d'estil, precisament, arriben coses diferents, més fresquetes, com aquesta de Nicky Yore.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

Un altre èxit d'estius passats que continua entrant la mar de bé, aquesta cançó de Mohopmi, que es diu Bumpy Ride, acompanyant aquest inici de cap de setmana, l'últim del mes d'agost del 26. Ara mateix canviem d'estil, ens ve de gust una mica de rock. I en això és especialista el nostre següent convidat amb el seu número Beautiful Things. És Benson Boone.

Només queda una setmana pels concerts d'Aitana a Barcelona i jo diria que arriben al seu millor moment. Al boom de Superestrella li hem de sumar altres cançons que despunten del seu quart azul, com aquesta Connexió Psíquica. Allà la tindrem dies 4, 5, 7 i 8 de setembre. I mira, del mateix lloc que Aitana, és a dir, el concurs Operació Triunfo, ha sortit el nostre següent convidat, el Max Navarro, que continua guanyant-se el cor de tot Catalunya amb les seves cançons. La més nova es diu...

0: teva música
1: amb Albert Buscarons.
2: Drop Dead, aquesta és la nova cançó d'Olivia Rodrigo, una de les que formen part del seu tercer àlbum. Amb ella donem la benvinguda a una hora més de música. 3 i 3 minuts, és divendres 28 d'agost a RAC 105. Què tal? Gràcies per ser-hi. Et parla l'Albert Buscarons ara amb un altre dels números 1 de Taylor Swift. We are never ever getting back together. Bona tarda.

0: L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
3: I és que quan cada segon compta, a Verisur detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisur. Truca a Verisur al 900-903-744.
4: Verisur.
5: La teva música.

0: Planeta.
1: Justament ara comencen les vacances d'en Joan Dausà, després d'haver-se passat l'estiu arreu de Catalunya, presentant el seu nou espectacle i cançons com aquesta Mama Duixa, Papi, posa-la al disc, un altre dels grans èxits de l'estiu 26, que recordarem i tant que sí. I ara, Shakira. La seva aportació per Zootropolis 2.

No és fàcil, cantar així, no és fàcil arribar a aquestes notes agudes tan altíssimes que Sara Larsson et domina a la perfecció, ja ho veus, ho ha demostrat a cançons com Lush Life o aquesta nova que es diu Midnight Sun. Seguim de divendres, el teu so és a RAC 105, ara amb Panic at the Disco.

enamorats com el primer dia. Feels Like I'm Falling in Love és el so de Coldplay, que continuen de perfil baix, eh? Aquest 2026 han decidit fer parada i l'any vinent tornaran amb tota la força nova música i nou directe. I aquí seguim, de divendres a RAC 105. Aquesta és una altra de les cançons que ens ha acompanyat aquests mesos de calor. La de DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico.

0: A buscarte, me da igual madre o pare solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Aquesta és Aitana amb Zoilo, un altre d'aquells himnes que gaudirem de valent. Els seus quatre concerts al Palau Sant Jordi, que recorda, arrenquen divendres vinent. I després del Mon Amour ens acostem a les 4 de la tarda amb un dels grans èxits d'aquest any. Vols dir que fa 4 anys, aquesta cançó? Coses que passen últimament. Joe amb End of Beginning.

0: la teva música.
1: Amb Albert Buscarón.
2: Jamaican Bam Bam, aquesta és la cançó de moda, i tant que sí. Des de Bèlgica arriba la producció de Ugel, amb el que et saludem en una nova hora de música. Hola, què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Vols més números 1? Doncs som-hi. Amb aquest de BTS, és el Dynamite.

0: La teva música. RAC 105. Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: La teva música.

I Like the Way You Kiss Me. Aquesta és la proposta d'Artemas. Bona electrònica aquesta hora. Per donar pas a una de les últimes novetats que està tenint una volada i un recorregut important. Cat's Eye, una composició de Chinan que es diu Animal. Escolta, escolta.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

Ja saps que a RAC 105, quan arriba el cap de setmana, ens posem la capa del Remember. Avui, demà dissabte, entre les 9 i les 12, el ritme de la nit, ja saps que és el programa de música dance del record, on no hi falten números 1 com aquest del Casar Crying at the Discotheque. L'Héctor Huguet els presenta a tots, així que t'hi esperem, aquesta nit, a les 9, a passar una bona estona a RAC 105. I ara, de tornada a l'actualitat, aquí tens el retorn a Teddy.

Aquesta melodia és màgica, enganxa, i de quina manera. These Words, Natasha Bedingfield, a una de les seves cançons més importants i destacades. Va, que seguim amb molt bon ritme, ritme de cap de setmana, i en això tenim un especialista, en David Guetta. Versionant un altre clàssic dels dents dels 90, en aquest cas el Baby Don't Hurt Me.

Aquesta és Dua Lipa amb New Rules, la cançó que ens acosta una mica més a les 5 de la tarda. De seguida, la Nayara Fernández et continua posant la teva música preferida a RAC 105. Salutacions de l'Albert Buscarons. Et deixo amb Shakira. Amb una altra de les imprescindibles de l'estiu 26, el Dai Dai.

0: de Madonna, que portava aquest homenatge al lloc on va començar a cantar, Danceria.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Les 5 i 4 d'aquest divendres, 28 d'agost del 2026, salutacions de Nayara Fernández, últim divendres, aquí a RAC 5, però bé, no ens posem tristos perquè us porto la millor música. I és que fa només 3 dies ens van anunciar la mort de la reina del country, Dolly Parton. Així que com a homenatge portem una cançó del seu gènere, en aquest cas de la mà de Beyoncé, que s'anomena així, Texas Hold'em.

0: Vendran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
7: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, Gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.

aquesta col·laboració de Baby Rexha i Faithless, que recupera l'essència del clàssic de les pistes de ball d'Insomnia del 95 del mateix Faithless i crea aquesta nova cançó anomenada New Religion. I és fantàstica, com la cançó que també ve ara. És un èxit mundial que va néixer el 2011, però fins al 2013 no es va fer famosa. I com dir-te que ve de la mà de Capital Cities,

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins a

d'Operació Triunfo surten moltes superestrelles, com per exemple l'Aitana o el següent artista que ja tenim preparat per aquí, que van compartir edició, l'edició del 2017, per si estaves una mica perdut, i us donaré dues pistes, segurament amb aquestes ho adivinaràs. Ve del Prat de Llobregat i va fer Eurovisió 2018 amb la Maya. Efectivament, parlem d'Alfred García, que ens portava aquesta rumbeta als teus ulls.

RAC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons Andorra.

transportaven a la pandèmia aquestes dues divas del pop, Lady Gaga i Ariana Grande. I mira, parlant de gent icònica, tenim una de les veus més espectaculars del pop internacional. És Teddy Swims, que ens portava el seu èxit Lose Control, però un any després ens sorprenia amb aquest so tan xulo i un títol també molt guai, Bad Dreams.

0: per si encara no els coneixia, són un trio de Noruega, es diuen The Bauza, i amb aquest magnètic s'han consolidat com un dels temes europeus més destacats d'aquesta temporada 2026.
1: La teva música. RAC 105.
0: I de Noruega ens anem a Mallorca amb la nostra estimada Maria Jaume, que per cert estarà a la Mercè de RAC 105 el dia 25 de setembre cantant cançons del seu nou disc San Domingo Forever, com aquesta que ja estem escoltant per aquí, anomenada Festa i Drama. Festa i Drama.

Dos minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105. I quin tema per començar a acabar aquesta primera hora de One Republic anomenat Love Runs Out. I acabarem l'hora també molt bé. En aquest cas, ens anem a Estònia perquè el 2025 ens posem eurovisius, d'acord? Primer de tot, ens posem eurovisius perquè el 2025 qui va aconseguir la tercera posició era Tommy Cash amb aquesta cançó que us portaré ara per acabar l'hora. Espresso macchiato.

0: Yara Fernández.
1: Quasi les 6 i 5 d'aquest divendres 28 d'agost del 2026. Salutacions de Yara Fernández. Últim divendres que estic aquí, així que us queden encara 3 horetes per gaudir de molt bona música. Atents, atents, eh? Com la que ja tinc preparada per aquí és Jennifer López, que ens porta aquesta meravellosa cançó sonada també a una de les sèries Off Campus, una escena icònica, podríem dir. Es diu

0: Tota música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
4: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.

De fet, ara, mullar-se la samarreta, crec que ja podríem tenir una mica de fred, perquè, per sort, han començat a baixar les temperatures aquesta setmana i que segueixin baixant fins a arribar als 15 graus i ja poder, per fi, tapar-nos amb la jaqueteta. Però mira, mentrestant, aquí a RAC 105 seguirem posant aquest hit. Papi, posa'l al disc. Fa molt poquet veiem que Miley Cyrus anunciava una nova era musical perquè el seu desè àlbum d'estudi ja està confirmat. Però mentrestant, mentre esperem, perquè no sabem quan sortirà, tot apunta a Grammys, potser, recuperem el seu End of the World.

i artistes que ens atraven des del primer moment que els vam escoltar, com l'Aitana, que a l'Operació Triunfo 2017 ja vam dir: ui, aquesta noia es pot convertir en una estrella del pop internacional amb cançons com aquesta, Connexió Psíquica. I amb qui també tenim Connexió Psíquica és amb Camila Cabello, que ens portava aquest magnífic, aquest pop latino amb salsa R&B, Habana.

0: Rexensing Barcelona. La temporada passada al Ja Tardes
1: ens ho vam passar molt bé.
2: Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
4: Toma ya.
3: Que mola mogollón.
4: ¡Ole tú!
3: Enric Font, sí. Que tiene un gran...
4: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí, perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda! Aquest és el so RAC 105.

0: La reina de l'Eurodance ens portava aquesta cançó, Libertina, al 2002.
1: RAC 105.
0: 4 minutets perquè siguin les 6:40 d'aquest divendres 28 d'agost del 2026. De seguida passarà Beyoncé amb Halo, però abans, Piga Flowers. La teva música. RAC 105. I el seu A la fresca. T'espero.

0: RAC 105.
1: Aquí teníem els amics de les arts amb Segurament t'estimo, i mira, segurament d'aquí un mes els trobarem a on? A l'Avinguda Maria Cristina, celebrant RAC 105, la Mercè. Ara ens ve Meghan Trainor amb Made You Look.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així.
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gas. Una frase.
4: Però sí que em puc de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Hombre, Ronald.
0: Per trobar bona música...
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Sí, Celo Carti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
19: no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
0: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
0: A RAC 105.
20: Merci, besito.
0: RAC 105.
23: Sempre apostant per la música en català.
24: Aquest és el so RAC.

0: amb Nayara Fernández.
1: Amb aquest jam que em de Kyuge li solto, començava amb una nova hora a RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant aquest divendres 28 d'agost del 2026? RAC 105. Jo la veritat és que bastant bé. El problema és que és el meu últim dia, llavors em fa una miqueta de peneta, però bueno. Viatgem ara als 80 amb The Weeknd i el seu Save Your

0: about. La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
6: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
5: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
0: La teva música.

és la cançó original, perquè l'original va sortir el 1985 per Kate Bush. És la cover que va fer Kim Petras pel mes de l'Orgullo al 2022. També molt coneguda per la sèrie Stranger Things. I per si no sabeu com es diu, jo us ho dic, Running Up That Hill. I per aquí ja tenim la nova promesa del pop, que promet molt, realment, perquè està traient uns èxits com el que us portaré d'aquí uns segundets. És Adela amb el seu Ain't in LA.

8 anys ja d'aquest amacle, música house i pop que ens portava aquesta col·laboració de Silk City i Dua Lipa. Dua Lipa! Mare meva, Dua Lipa! Amb títol Electricity. RAC 105. I de Dua Lipa, com he dit jo abans, ens calmem una miqueta, baixem les revolucions amb lo nou de Teddy Swims, que es diu així, Mr. Know It All.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
2: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

es diu Rec105.

0: Doncs per aquí tindríem a Zara Larsson, que ens portava aquest èxit seu, Midnight Sun.
1: RAC 105.
0: De seguida passarà per aquí Aitana en Formentera. També tenim a Siderland amb Tututuru. Però abans, un grup icònic, Coldplay i el seu Higher Power.

I ens ho diu Marc Àmbor, tu i jo, sempre junts. Llàstima que avui sigui el meu últim dia aquí a RAC 105, però bé, encara no ens desanimem, que queda una horeta i quart per gaudir de molt bona música, com l'artista que ja tenim preparada per aquí. És una cançó que es va fer famosa per una marca d'aeroports. Una marca d'avió, més bé. És Hold My Hand,

transportem als 80 amb aquest so ochentero, com diu Vicky, Vico, i la seva noche entera. 5 minutets perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. Així que acabarem de molt bona manera amb un grup. Són els Maroon 5, que ja fa bastants anyets ens portaven aquest èxit pop anomenat Payphone.

0: Jo sí que porto aquest somriure tonto als ulls sempre que escolto els Catarres. El que passa que ara tinc una mica de drama. Ara us explico.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música.
3: Amb Nayara Fernández.
0: Les 8 i 3 d'aquest divendres 28 d'agost del 2026. I a veure, tinc drama perquè és la meva última hora. Aquí a RAC 105 ja estem bastant tristos, però, a veure, encara no ens hem de desanimar. Perquè ens ve una hora plena de música superbona de tots els temps, internacional i nacional també, com aquesta de Daft Punk, anomenada Get Lucky.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Rita Música.
1: RAC 105.
2: Si você la compra bé a Tana Carrefour.
3: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen a Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

Like Babe. I ara anem a una novetat que portàvem res fa una setmaneta justament aquí a RAC 105. És un grup de pop que s'assembla bastant, per mi almenys, a les Blackpink, però no. Es diuen Cat's Eye i ens porten el seu nou èxit. Animal.

0: el que havia de ser una balada trista al piano es va convertir en aquest èxit pop de Taylor Swift anomenat I Knew You Were Trouble.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Ja fa un any, Tame Impala ens va portar aquesta cançó. De fet, la seva segona cançó de la seva nova etapa musical, que té com a títol Loser.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No.
2: No, tampoc.
3: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
4: Ho, ho, ho. Era així.
3: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
1: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
5: M'estic a punt de despeiar.
6: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
3: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
1: Omple Ronald.

0: Aquest any, prepara't perquè la tornada a l'escola ve ben carregada. Amb el 30% en totes les motxilles i troleis escolars que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 29 i 30 d'agost.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
3: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: 105, la casa dels teus artistes.
1: Na-ma-li-sa!
2: Ens escoltes cada matí en directe...
3: Però només una estoneta.
2: No et conformis amb les engrunes. I engoleix sencer tot el matí a Codina.
1: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
2: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció. Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
1: No es veu!
2: Matina Codina Best Moments. Ara també, el podcast
3: més escoltat.
0: Aquest és el so RAC 105.
4: My name is Alex Warren.
1: Give it up for Alex Warren!
2: La teva música.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Aquesta triple col·laboració de Banda Neon, Buhos i MonDJ és la proposta d'estiu d'ells. Es diu El Ventilador. I 7 minutets perquè siguin 3 quarts de 9 de la nit. De seguida passaran per aquí Harry Styles amb el seu Watermelon Sugar. També Dijou amb End of Beginning, Sant Giovanni Aitana amb Mariposas. Però abans recuperem una cosa del 2008 d'Amy Winehouse. Rehab.

Mira, aquesta cançó va com anell al dit perquè ara com mateix comença un final d'un principi. Perquè sí, 13 minuts perquè siguin les 9 de la nit a RAC 105 i jo m'acomiado de vosaltres. Moltes gràcies un cop més per aquesta experiència. Va ser el juliol, acompanyant-vos de 2 a 5 i ara, a l'agost, de 4 a 9. Com sempre, amb la millor música internacional, nacional i a tot el temps i a veure. Permeteu-me que em posi una miqueta personal perquè vull donar les gràcies primer de tot a l'Albert Buscarons per trucar-me al febrer i dir-me Nayara, et vull per l'estiu, també als meus amics i família per escoltar-me cada dia i, òbviament, a vosaltres, els oients, per sintonitzar RAC 105 cada estiu. Mira, us deixaré amb Kylie Minogue, Padam Padam, també Fleer Est i Sax. També tindrem per aquí la col·laboració de Shakira i Burna Boy amb Dai Dai, però abans, la meva última cançó per presentar-vos és Harry Styles amb Watermelon Sugar. Moltes gràcies per aquesta experiència. Salutacions d'Anna i Ara Fernández.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: l'època en què tothom es queixa constantment, no?
1: Sí.
0: Ragem molt i per tot, la veritat. I ara molta gent diu que els artistes d'ara, els productors, de fet, els DJs, només fan que agafar grans clàssics, els refan una miqueta i que són zero originals. T'haig de dir una cosa, això es fa, però s'ha fet sempre, tota la vida. Com en aquest cas, If You Could Read My Mind, et posem la versió de Stars on 54, tot i que recordo l'original és del 70, de Gordon Lightfoot, com et dic. Amics, amigues, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Bona nit! Després de més d'un mes de fer el Matina d'Estiu, també no hem fallat a la cita i cada divendres i dissabte programa Remember a RAC 105, eh? Que ningú es queixi que fins les 12 aquí estem repassant grans clàssics i el millor del so dance de tots els temps. El millor del reggaeton, què?
2: Si vols escoltar reggaeton...
0: Què?
3: Aquest no és el teu programa.
0: Ah?
4: El ritme de la nit.
0: Val, quin ensurt. En fi, com et deia, que aquest cas, aquesta nova versió de grans clàssics, s'ha fet sempre. Aquí un altre cas, per exemple. La que recordes segurament és la versió de W d'aquest Please Don't Go, l'original, també força més antiga, la Casey and the Sunshine Band. Sigui com sigui, benvinguda, posa't còmode. La qüestió és gaudir fins les 12 amb la millor música dance de tots els temps. Com et dic, la primera, aquesta, es diu Please Don't Go. Benvinguda a RAC 105.

El gran representant de l'electro latino segurament és Juan Magán, no? Doncs de l'Italo Dance és ell, Gigi D'Agostino, per l'Amor Tu Jurs i per tantes altres com aquest Elisir que deixem enrere. Seguim endavant, va, nova nit de divendres, nova nit de Sort Remember. Aquesta cançó que ja tenim perquè sonant de fons és elegantíssima. Chicane i Bryan Adams amb el seu Don't Give Up.

0: Cal.
1: Amb aquesta veu robòtica tan característica d'aquest Take My Heart de Concilio de l'any 1999. Estel·lar o no?
2: M'encanta, oh. està molt guai.
1: Està molt xula, de finals dels 90 aquesta cançoneta, i arriba ara una cançó que arribava precisament un any abans, 1998, el so característic, alegre, festiu, sempre marca de la casa d'una formació que estimem moltíssim encara, com és els Venga Boys, que continuen en actiu, i el recordem ara amb aquest Up and Down. Ja saps, hay que saber subir y bajar.
3: Hay que saber subir y bajar.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: number five.
1: Mambo number five.
2: S'ha de cantar així la cançó, amb aquest accent tan característic de l'Úbega. Seguim endavant, ara amb Calvin Harris, Ellie Goulding, I need...

vas ballar tu, la vaig ballar jo, la va ballar mig planeta. Això que es diu Dynamite. Tayo Cruz, de nou, benvingudíssim a RAC 105. En una nova horeta, a les 10 ja d'aquesta nit de divendres. Ja no sé ni en quin dia visc, ja. Si és dilluns, és dimarts, és dijous. És divendres, és divendres. I estem, com et dic, repassant totes les millors cançons del món del dance. Com sempre, RAC 105, el ritme de la nit, amb cançons doncs més canyeres i també amb altres cançons que potser no són tan canyeres, però són molt alegres. M'encanta recuperar temes com el que arriba a continuació de Joss Louis, la versió del 95 del seu, sí, American Pie. Bona nit!

Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a REC 105.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: i es va quedar a gustíssim, Àlex Gaudino, eh? Per favor! És que encara la gaudeixo com el primer dia, la cançoneta, aquest Destination Calàbria, imprescindible en la programació habitual d'aquest programa. RAC 105, el ritme de la nit, nova nit de divendres, ara seguim endavant, ja saps, és un programa on només hi tenen cabuda les cançons absolutament immortals.
1: Si una cançó és immortal...
2: Sona el ritme de la nit.
0: I la que arriba ara, jo diria que ho és. Jutja-ho tu mateix.

És que crec, ara fora conyes, que si em parés a comptar i repassar totes les intervencions i les vegades que he presentat aquesta cançó, crec que en totes he fet el ridícul intentar emular i imitar a Byron Stingley amb el seu You make me feel. Prou! Ai, per favor, sí, sí. Segurament no sóc l'únic, és d'aquelles coses que s'enganxen. Digue-m'ho tu, que estàs a l'altra banda. Allà a casa, al cotxe, tornant d'un sopar, anant a sopar fora, avui que és divendres, amb la millor música dance de tots els temps. Què, se t'enganxa o no la cançoneta? Segur que sí, segur que sí. Doncs espera't amb les que arriben, eh? Gala preparada amb el seu Suddenly, Cascada, farem sonar el mític Every Time We Touch, o Canya de la Bona, ara al ritme de David Guetta. Aviam qui coneix aquest. Sí, Love Is Gone, amb Chris Willis. Brutal.

0: agua y amor. Y el plus pel salón. Recordeu aquell anunci, no? Per favor.
1: Sí.
0: Me n'adono que sóc un boomer ja de categoria, eh? Ai. És que hauria de fer batalles d'aura d'aquestes, que és el que està de moda, i no hi ha manera. Sinó un cunyat i dient el plus pel salón. No. 6-7, ara sí. Doncs vinga, 6-7 i sobretot cançons molt mítiques com les que arriben de seguida. Aquí a RAC 105, al ritme de la nit. Dr. Alban, It's My Life, o ni més ni menys que el gran, grandíssim Bob Sinclair. Seguim endavant al ritme de la nit amb el seu The Beat.

0: Vols escoltar reggaeton?
1: Aquest no és el teu programa.
2: El ritme de la nit.
3: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
4: 67.125. 6, 7, 1, 2, 5.
3: Sèrie...
4: 98098.
3: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: La vida està cada cop més cara.
6: Els preus no paren de pujar.
7: Un mango, 9 euros.
6: Inflació!
5: Necessites estalviar.
6: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
5: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
6: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
6: RAC 105.
5: La teva música.
9: Quantes nits inoblidables has viscut?
10: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
9: Fins a les 12 a RAC 105.

I'm so lucky, lucky, lucky twice, amb el seu Lucky, quan arriba una de les cançons que més em vau demanar o recordar en un dels programes del Matina d'Estiu. Us vaig preguntar quina cançó antiga, Remember, us agradava més, quina us feia sentir vibrar i recordar vells temps. La de gent que em va dir aquest Play the Life.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Estan els temps complicadets per respondre a la pregunta de la Swedish House Mafia, eh? Qui salvarà el planeta? Who's gonna save the world tonight? Doncs no ho sé, nosaltres a RAC 105 no salvarem el planeta, ja t'aviso, però com a mínim l'intentem fer una mica més amè amb totes les cançons i el bon rotllo que l'intentem posar des d'aquí, des de l'altra banda, des dels estudis de la Diagonal. Amics, amigues, va, que això no s'atura, fins les 12 encara tenim temps de repassar grans clàssics del món del dance i en aquest cas també de l'EDM i cançons, potser sí, una mica pedorres...
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
2: Amb Héctor Huguet.
1: Només a RAC 105.
0: I dic pedorres, algunes, com la que arriba a continuació, a la que estimo jo moltíssim, que ningú es confongui. All my people.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: La cançó té rotllasso, eh?
1: Sí,
0: Gonna Make You Sweat, CZ Music Factory, per ara sí, família de RAC 105. Dir-vos adéu, dir-vos fins demà. Demà hi tornem a partir de les 9, que ningú s'ho perdi. Nova edició del Ritme de la Nit amb el millor so dance de tots els temps. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Et deixo amb aquest clàssic de Michael Mind del 2009, Baker Street. Adéu-siau, que vagi bé.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.